0: Que sé que ho esteu donant tot i moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
1: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una super entrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta. No, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
0: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
1: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
0: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i, per tant, doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana, doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
0: Claro. Doncs mira, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí, feta amb tu, sí. Correcte.
0: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
0: És un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
0: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament. És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
1: bueno,
0: perquè
1: jo, més que trist, podria... diria afortunat.
0: Podria ser perquè... la sintonia dels programes d'FM.
1: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè...
0: Bueno, jo sí, deixem
1: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent...
0: És un crit de guerra, tio,
1: ja,
0: és un crit
1: correcte,
0: de guerra.
1: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot
0: el seu... Pilarín, sí, m'ha encantat. A veure, torna a fer, va, perdre.
1: No. Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
0: Enmig de les vaques.
1: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé.
0: I tant.
1: Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
0: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat de Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè, al principi, a Taquillistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré enrere 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que,
3: exacte,
2: que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge? Més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no ho voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, eh? Encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: de l'any.
2: Diuen
3: que a partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una

0: feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
1: Clar, clar, clar. Déu-n'hi-do, és una, com una marató, no?, cada dia.
0: Són
1: 42
0: sí, sí.
1: I algo.
0: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí.
1: I la part, ja suposo que és, la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
0: Sí.
1: És la part més... més...
0: Entre els peus i les cames, jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
1: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
0: S'ha de cuidar bé.
1: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
0: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
1: Ah, encara.
0: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
1: O sigui
0: estic bastant content amb el pes.
1: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
0: Clar, important.
1: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
0: Pues,
1: a Geòrgia va ser o...?
0: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
1: sí?
0: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, i l'heu una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
1: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
0: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
1: Ah, les he comprat ja, molt bé,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí. Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
1: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
0: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
1: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
2: Has fet alguna mitjana?
0: Mira, de les...
2: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
0: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podria haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
2: Quina diferència, eh?
0: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
2: Yeah.
0: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno.
1: No te refies gaire, no? Les sabatilles.
0: Clar, és que marca que no conec.
1: Sí.
0: No tenen la sola especial per muntanya, però bueno, tampoc per la muntanya.
1: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
0: Vale.
1: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
0: Doncs...
1: Ara, Pakistan,
0: des
1: no?
0: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan, he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
1: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga.
0: Exacte.
1: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no?, que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
0: Això m'han dit.
1: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny.

0: Però Tailàndia podia ser.
1: Està al seient.
0: Quan sí. més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
1: Ui, fer el passatge és mala idea, però
0: no, que és broma.
1: Més o menys al maig.
0: Al maig de l'any que ve.
1: Potser.
0: Al maig.
1: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a l'Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil... Difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
2: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
1: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar ja una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
0: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
1: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Crec que és impossible que funcioni. Diré que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, també et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent se t'apropa més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol.
0: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un... no sé com li diuen, un morogoló, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant n'has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
1: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar aposta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
0: Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, que tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que es veies tu amb...
1: Clar, aquests, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls, i a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
1: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
0: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
1: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més. La veritat és un país que té molt poca cosa, és que ni el turisme és potent allà.
0: A veure si a través...
1: Ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
0: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? Tu has passat per allà?
1: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
0: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda nostra...
1: Bueno, perquè ja fa molts anys.
0: Ah, vale,
1: ja fa molts anys, sí.
0: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
1: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i, buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
0: Bueno, així passa acumulant greixos, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
1: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa... Bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
0: No estava carregat, no?
1: Suposo que no. Pesava, ostres, pesava.
0: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
1: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
0: Home,
1: també, sí, sí.
0: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
1: Té tota la pinta, sí.
0: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
1: Sí.
0: Tenia baioneta.
1: Sí.
0: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
0: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
0: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
1: Això,
0: no?
1: Això diuen.
0: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
1: No sé. Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agobi, però bueno, ho fan per seguretat.
0: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
0: Ah, t'ho van preguntar.
1: M'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
0: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista i...
1: Però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
0: Sí, sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa,
0: clar,
1: no sé.
0: Clar. Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
0: Ah, això,
1: clar,
0: és el que anava a dir.
1: Tampoc, perquè és el mateix, jo crec, que periodista, no?
0: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... I, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura, o d'exemple, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
0: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
1: jo dubto, també.
0: No tinc ni idea, Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no?, que es diu. Molt bé.
1: Sí.
0: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta m'ha feu vols com Tajikistan, seria molt dur, però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'allòs quan estiguis molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira, estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si... Diguéssim, estic molt agobiat.
1: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
0: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar tres setmanes.
0: Tres setmanes?
1: A Georgia vaig parar una setmana. Ara estic parant... ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també dos o tres setmanes per visitar el país.
0: Sí.
1: És necessari.
0: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
0: clar,
1: i per això... Però
0: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira, quan més tingui, millor, però...
1: Exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
1: Sí.
0: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sobre. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast Tan fa el Sergi Marín.
0: Vale.
1: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
0: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, fora i dos o així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva.
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, va dir que era de Terrassa? Pues, no, Sant Espluga, sí. Vull anar repetint sempre, perquè...
0: Ho has de dir,
1: eh? El diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprox.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran,
1: sí.
0: No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí.
0: Perquè, clar,
1: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Mm-hmm. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, Aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè si tu saps la història saps que no és real, això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets, quin tipus...
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no... A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No, no.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
1: No, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
3: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
0: Ja està.
3: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
3: Sí, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
3: Ah, doncs no.
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques com el temps de visualització que m'ha augmentat. Per tant,
3: clar.
1: Sí, que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
3: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
1: exacte.
3: És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada.
0: Clar.
3: Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Val. Doncs això.
3: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
3: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
3: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, tapa molt, m'agrada.
3: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
3: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia?
3: Dia, avui quin
1: 294,
3: dia és?
1: 294,
0: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No estic segur.
0: Te fots una paella, hòstia. Ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
1: sí,
0: o
1: tant,
0: així? No tens cap problema, no?
1: Al tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
3: Una abraçada.
1: Okay.
0: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots. Una abraçada.
0: Adéu, gràcies.

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilles.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de cultura popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 5:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició de concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses de diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu, cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què

0: I vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa? Doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
1: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
0: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
0: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
1: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
0: Sí.
1: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
0: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a la Olga, que
1: doncs
0: també
1: vinga,
0: són d'Esplugues.
1: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
0: Sí.
1: Val? I gràcies.
0: A tu.
1: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
2: Hola, bones, què tal?
1: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
2: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
1: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
2: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
1: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
2: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
1: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
2: Exacte.
1: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
2: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
1: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
2: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
1: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
2: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc Bruixeria Nòmada, i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
1: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
2: Sí, i tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
1: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City, o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants, per mi és màgia. I a més aquí

0: Hi ha un element, que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles. I ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
1: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
1: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
1: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
1: Sí.
0: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
1: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
1: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
1: Sí,
0: jo, no és una titella, no, és una col·lecció del conte.
1: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Doncs la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, doncs el Patufet, per exemple, i posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'Or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
1: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
1: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
1: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara!

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Canuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent que d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent de, amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
1: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
3: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, no, que hem compartit molta cosa, i és com un anca anual. Així.
1: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
1: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
4: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: I ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
5: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
5: Sí, també, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
5: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai, i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Ah, imagina't, encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
1: I els diables quan surten, avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
1: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
6: Pol.
1: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
6: Estic bé, bastant bé, sí.
1: Que ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid...
6: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc, i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
1: Carai, veniu del País Basc a la festa.
6: Sí.
1: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
0: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
7: De Vilada.
1: On és Vilada?
7: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
1: A prop, no, eh?
7: A prop de Berga, sí.
1: No, a prop d'aquí.
7: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
1: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
7: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
0: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí, any rere any, i més cares, i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any, o més, perquè hi ha gent que igual falta un any, sí. I ens tornem a trobar, i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
1: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
8: Iñaki.
1: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
8: No, perquè jo sóc del País Basc.
1: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
8: Eh?
1: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
8: Vaig vindre el dijous.
1: Vale, però has vingut amb excusa.
8: Les festes, sempre.
1: Veieu el moviment?
0: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
2: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
1: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
0: Sí, aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
1: 10 del matí.
0: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
1: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
0: Visca!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM. On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, yo en Barcelona. Soy la tía, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito. La verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: Pero ayer por la noche.
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
4: Sí.
1: ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama Mercado Medieval, y Mercado Medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City, para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western, y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Oh. Buena tarde. Ay, no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directo para Esplugues FM. ¿Qué os está semblant la festa?
6: Molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Ara estem més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona,
6: sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Ah! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues, els dos.
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo. Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Pobla Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Oh, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabeta del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara...
9: Ah, ens faràs venir gana,
1: Una altra que té formatges, olis, embotits...
9: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
9: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. des de les 11 del matí fins a 2:15 i des de 6:15, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatim, tatim, tatim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
4: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
4: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
4: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
4: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest tercer de l'Oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. Va sortir allà a la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les espòmies.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no.
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
9: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
9: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van de gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla, poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica, sí. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me'l miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que has rebaixat, sí.
3: He rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
3: Sí. I li 6 dedos. Sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Avent Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'Església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria, feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven, fent gresca i l'encomanant al riure a tothom, la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun circ a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest circ i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al club de futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'Avens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana.

Pinxo Moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque? O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, uns xiquets més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón. En el Javier Gurruchaga, al capdavant,

convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, va anar arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo i algo más, Esplugues FM, os dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els nou benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no n'hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i a l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues, com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavillons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terra Feia Xits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin gots recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara un d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el Can Vidalet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la Plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des de Un Poco de Todo i Algo Más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Aquí no hi ha res perdut. Estem a Esplugues FM. Molt bon dia, Josep Maria.
1: Hola, Isabel. Bon dia de festa major. Diguem-ho fort, diguem-ho clar. Estem a la festa major. Alegria, alegria, alegria i festa major.
0: Avui, jornada de portes obertes. Per tant, estem a l'estudi, però amb les portes obertes, eh? Per tant, si sentiu algun sorollet de fons, vol dir que estem escoltant els companys de Espeleologia que estan a la planta baixa i que estan fent totes les seves activitats aquí a l'Avent Centre Cultural. Per tant, esteu convidats. Les portes estan obertes.
1: Sí, sí, no, està clar. Portes obertes fins les 2 de la tarda. Podeu venir, veureu la ràdio, veureu el que estem fent, veureu les instal·lacions. També hi han moltes altres activitats que aquest dematí s'estan fent.
0: Sí, a les 9 del matí ja hem començat amb el torneig de tenis taula, que és obert a tothom, hi havia una inscripció prèvia, i això s'està fent aquí, al Centre Cultural. No, perdó, això s'està fent al Centre Esportiu de Canvi de LED, que organitza les secció de tenis taula. Però és que a les 9 ja han començat les activitats a la plaça Catalunya, moltes activitats dedicades a l'esport, perquè hem de dir que Esplugues s'ha sumat a la iniciativa de la Setmana Europea de l'Esport, que comença el dia 23 i acaba el 30 de setembre. I s'aprofita també Festa Major per fer moltes propostes de caire físic, per fomentar l'aire lliure a tothom. Són iniciatives europees que tenen el seu sentit i que els ajuntaments i perdoneu que faci aquesta falca, els interessa políticament participar perquè així compleixen el seu curricular.
1: Com bé ha dit la Isabel, teníem moltes activitats d'esport i de lleure. Tenim la sessió de ioga, tenim també la de cycling, també tenim el body balance, tenim una americana de pàdel important de 10 a 12 a la plana, també tenim una sessió de body pump a càrrec del Duncem, també a la plana, sessió de dansa del ventre, que això seria divertit de veure perquè m'encanta la dansa del ventre i m'agrada molt veure-la. També tenim proves de força d'adherència de mans i, per últim, tenim l'americana de pàdel nivell 2-4.
0: Val a dir que no totes les activitats es centren al centre de la població, al barri del centre. Tenim activitats, per exemple, a Can Clota, que ja acaba de començar a les 11 del matí, està organitzat per l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues i és el tradicional concurs de truites de Festa Major. Ja no sé quantes jornades porten, poder 40, perquè jo de jove ja recordo que hi havia aquesta activitat. I una altra activitat que també podem trobar a les 12 del migdia, que és el Parc de la Solidaritat, o sigui, tornem a anar a Can Clota, és la plantació d'herbes ramalleres i de flors. És per millorar els espais participatius del parc i es farà una plantació col·lectiva. Per tant, també és una activitat divulgativa i de sensibilització.
1: I també a l'avenç, quan hem pujat, hem vist que estaven jugant a billar i és que estan fent un torneig de billar a tres bandes aquí mateix, aquí sota nostre, al mateix avenç. Si veniu a veure'ns a nosaltres a la ràdio, podeu aprofitar i veure també com juguen a billar, que és ben curiós el bé que ho fan.
0: També s'està fent aquí a l'avenç les partides de dominó per parelles.
1: Sí, senyora, sí, senyora. I també hi ha una representació d'espeleologia a l'entrada, que si teniu nens o canalla, pues, està bé perquè veuran el que és, els ajuden a pujar amb una corda, els ensenyen una mica com funciona i és una manera també d'introduir-los en un esport que és molt interessant.
0: Hi ha moltes més activitats al poble. Penseu que tenim el que és l'Espluga City i tenim a la plaça Catalunya, la colla dels Tres Toms organitza aquestes voltes amb tartana tant al matí com a la tarda. I després també hi ha activitats de parades, d'artesania, d'alimentació, tot això teòricament en plan Far West. Val? Hi ha tallers de ferralleria, de fusteria, de teixidors, de tints naturals, de sabateria i de cuir, i tot això es fa a la carrer de l'Església i anar a parar al carrer Montserrat i acaba just al carrer Montserrat al pont d'Esplugues. Hi ha tantes activitats, una important. Ara, a les 11, el Cercavila Infantil de Sant Mateu, no us la perdeu. És tan maco. Totes les colles tenen la seva secció infantil. Diables, gegants, bastoners, l'esbar, castellers. A més, aquest any els gegants van fer la inauguració, la presentació de les seves figures infantils. Tenim Sant Mateu, tenim a la Marta, bueno, Sant Mateu no, tenim el gegant que es diu Mateu, tenim a la Marta i tenim el cavall, que és el Quim, i l'han fet en format, no miniatura, en un format que ho puguin portar nens i nenes. Per tant, no us perdeu aquest cercavila d'avui.
1: Andava a fer una explicació de lo d'Espluga City, perquè molta gent potser no sap que Espluga City i es fa aquest mercat perquè antigament, als anys 60 i 70, hi havia un gran estudi de rodatge de pel·lícules que es deia, bueno, li deien Espluga City, perdó, amb el que es rodaven quantitat de pel·lícules de l'Oeste, perquè en aquells moments era un continu la necessitat de pel·lícules perquè hi havia, recordem, les sessions dobles, la televisió no era tan popular com ara i no hi havia tantes maneres d'entretenir-se com en el cine. Llavors es rodaven contínuament pel·lícules durant tot el dia. Per això ve el mercat d'Esplugues, d'Espluga City.
0: Hi ha moltes activitats aquest matí, si un cas ja a l'hora de tancar la nostra jornada matinera, doncs ja us explicarem les activitats que es faran aquesta tarda. Dintre de totes aquestes activitats que es fan aquí a l'Avens, hi ha una entitat que es diu Esplugues FM, que som nosaltres.
1: Sí, senyora, no em sona de gaire.
0: I quina és la intenció que té aquest programa d'avui? Doncs que ens coneixeu, que participeu, que si esteu pel carrer i ens voleu trucar, doncs passarem la vostra trucada. Heu de trucar amb un telèfon de WhatsApp, que si un cas, si me'l recorda el Jordi, perquè jo ara hauria de buscar dintre del meu mòbil.
1: Mentre el Jordi ens ho recorda, sí. Doncs com bé deia, podeu venir, veureu com és la ràdio, veureu com ho fem. Ens coneixereu a nosaltres, no és que siguem massa guapos, però bueno, almenys...
0: No, per això,
1: mira,
0: fem ràdio, si no faríem tele.
1: Clar, si no faríem tele, això és evident. Té tota la raó, Isabel, tens tota la raó. Si fóssim molt guapos, faríem tele. Però bueno, veureu, és curiós veure com treballem, veure tots els aparells que tenim aquí, la dificultat que té el poder sortir en directe, la dificultat que té el poder parlar contínuament, no deixar espais en blanc, que és una cosa complicada, no...
0: Amb ràdio no està gaire bé.
1: No, i l'embarbussament, que és complicat, llegir guions, que també és molt complicat, doncs tota aquesta feina la fa la Isabel perfectament i jo d'una manera menys bona, però també la faig. I aquí estem els dos i la veritat, si veniu, és una cosa curiosa, us ho recomano, veniu, que val la pena.
0: Cadascú amb la seva vessant, perquè tu quan parles de cinema jo em quedo muda.
1: Bueno, cada un fa el seu, cada un fa el seu. Mira, ja tenim aquí el telèfon. És el 681-892736. Ara us el repeteix la Isabel.
0: 681-892736 és el nostre telèfon directe de WhatsApp per poder entrar en directe a la ràdio i participar d'aquesta jornada de portes obertes. Doncs vinga, ara que ja hem fet la nostra xerrameca...
1: Ara comenceu a enviar whatsapps, que volem tenir molts whatsapps, perquè això vol dir que ens doneu energia. Cada vegada que rebem un whatsapp, diem, mira que bé, una altra persona que ens està ajudant, que ens està donant suport. Vull dir que endavant, molts whatsapps, molts whatsapps.

0: Bé, tenim ara la Isabel desplaçada amb la unitat mòbil. I Isabel, per on t'estàs?
1: Mira, estic a la porta de l'Avens. És que avui la festa d'aquest poble és alegria, és emoció. Estic a la porta de l'Avens i ja m'estic trobant una figura que és un drac superimpressionant i superguapo. Tenim aquí les figures que us havia comentat del correfoc infantil. Tenim aquí companys que estan amb els seus timbals. Esteu escoltant el so?
0: Sí, s'escolta perfectament, Isabel.
1: És que la gent d'Esplugues ha de sortir al carrer. Com esteu vivint aquest matí?
2: Bé, molt bé. Estem aquí al Cercavila Infantil, fent de músics del drac del Sant Jordi. I amb una mica de la veu així, una mica resposa, perquè ahir vam sortir i és festa major.
1: I a veure el Marçal que ens explica com està avui el dia.
3: Molt bé, molt bé. Estem aquí fent sonar el so de la mitja copla i fem el que podem, però tot va bé.
1: Perfecte, doncs ara ja arribem al final del recorregut d'aquest Cercavila Infantil. Ens n'anem cap al Casal de Cultura Robert Brilles. Tenim aquí tots aquesta canalla petita que està participant. Llàstima que no tinc ara una foto per poder-vos enviar el que estem vivint aquí. Hi ha molta gent, surto del mig perquè estic sortint a tots els vídeos familiars. I bé, és que és ambient total de festa major. És increïble, m'heu dit on estic? A la porta de l'Avens, és que és on es viu la festa
0: Isabel,
1: major.
0: Isabel, explica'ns una mica el que estàs veient. Ja que no pots fer la foto, explica'ns una mica el que veus a la porta de l'Avens.
1: Doncs hi ha el cap d'un drac, que és una figura d'aquestes que està feta en paper maché, val? La tradicional de totes les figures. I després hi ha com una trentena de persones a sota d'un tub de tela articulat, que tots són canalla petita, perquè estem al Cercavila Infantil. I és un drac, és un personatge que, la veritat, l'he vist a totes les festes majors, però ara no us ho sabria dir com es diu. Val? Li vaig a preguntar al Pau, que és amb el que hem parlat abans, perquè jo aquesta figura... No, Pau, aquesta figura que estic veient aquí del drac, és el drac?
2: Del drac del Sant Jordi. És un cap que es va fer, diria que l'any 90 i pico, 96, diria.
1: L'agrupament Escolta Sant Jordi, que està aquí a l'Avens.
2: Exacte, sí, ara farem el seu ball de lluïment. El vam estrenar pel 50è aniversari de l'agrupament.
1: Doncs crec que ja estan esperant per començar a tocar i els estic aquí una mica... Mira, tenim un veí d'Esplugues, tenim el Joan. Joan, com estàs vivint la festa major ara?
4: Bueno, jo no sóc d'Esplugues.
1: Ets de Gràcia.
4: Exacte, sóc de Gràcia, però ja fa 8 anys que he vist Esplugues i bé, m'he anat integrant més o menys. I, bueno, amb il·lusió, perquè no és el mateix que la festa major de Gràcia.
1: Ja ho sabem, ja ho sabem, que els de Gràcia sou molt.
4: Està molt bé, i la gent disfrutem molt.
1: De fet, cada vegada, i ho he de dir, com a espluguina que sóc, cada any les festes populars s'estan superant més i més.
4: Va millorant.
1: Molt, molt.
4: Jo tampoc tinc tanta perspectiva com tu, no? Però que penso que està força bé,
1: Sí, molt bé.
4: Molt distret, hi ha coses per tothom, i bueno, i veig que les entitats també al final actuen.
1: Es van superant, sí.
4: Vale. Molt bé.
1: Vinga, ara està ballant el drac de l'agrupament Escolta Sant Jordi, està fent les seves passes del ball, per tant hi ha una coreografia, no és cap improvisació, i ja no és un assajos. Trobem una altra espluguí de la nostra població, ell és l'Ivan. Ivan, com estàs vivint aquesta festa major enguany?
5: Doncs amb molta il·lusió. La veritat és que aquests dies són meravellosos i tenim la sort de gaudir la feina de tantes i tantes entitats que fan una festa meravellosa. Ara mateix som aquí amb el Cercavila Infantil i estem veient aquí els nanos, amb els dracs, amb els gegantets, és fantàstic.
1: Ara comentàvem un altre veí, que ell viu a la Plana, tu també vius a la Plana, estava parlant amb el Joan de que cada any les festes populars s'estan superant. Jo m'emociono. Cada any em sorprenen per la seva professionalitat, per la seva innovació, creativitat. És increïble la gent que tenim jove aquí a aquesta població.
5: Sí, estic completament d'acord, però per dues raons. Una, perquè any rere any tinc la sensació de que hi ha més gent, més veïns que s'acosten, que coneixen les festes, i això és preciós, perquè posa en valor la feina també que fan les entitats, i també perquè les entitats cada any doncs en saben més perquè tenen més pràctica i fan les coses millor, i això és molt d'agrair.
1: Perquè hi ha responsabilitat, eh?
5: I tant que sí.
1: I compromís, sense responsabilitat i compromís no es fa res.
5: Home, és que pensa que per veure això tan maco que estem veient ara, aquí s'ha tingut que fer moltes hores de feina. O sigui, aquest drac, o sigui, l'han fet amb paper, amb tela, l'han cosit, tal, i aquests panxos s'han assajat. Per tant, aquí hi ha no només una festa, sinó que hi ha posat en pràctica de molta, molta, molta feina, de molta gent.
1: Sí. Molt bé, gràcies, Ivan, per estar amb nosaltres, per disfrutar de la feina. De la festa, perdó. Digue'm. Sí, voleu parlar? Veniu, veniu. A veure, tinc aquí a quatre nois molt macos que em demanen que volen parlar i us demanaré el nom d'esquerra a dreta.
6: Bernat, Lluc,
7: Aran
8: i Wassam.
1: Molt bé. I com esteu disfrutant a la festa d'avui?
9: Molt bé, és molt xulo tot.
10: Està molt ben decorat tot i m'encanta la festa.
1: De quina escola sou?
7: De l'Isidre Martí.
1: Sí. Els quatre. Participeu amb alguna entitat del poble, vosaltres? No us agradaria participar amb bastons, amb gegants? No us agradaria portar un dia una figura d'aquesta de capgrossos?
10: He participat a Diables.
1: Ah, amb Diables. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina cosa em volíeu dir? Perquè m'heu dit, podem parlar? Què em volíeu explicar? Volíem parlar per la ràdio.
7: Sí.
1: Bueno, sabeu que tenim una ràdio aquí a Esplugues?
7: Sí, sí.
1: Que a l'escola Isidre Martí també venen a fer pràctiques. Heu estat a la ràdio, vosaltres?
7: Sí, a cinquè. A cinquè.
1: A cinquè veu estar?
7: Sí.
1: I tu has estat?
9: Jo sí, sí, també. Vam fer com una activitat a la classe que van venir a la ràdio i ens van explicar coses. Ens van com era la ràdio i ens van fer narrar algunes coses.
1: Molt bé, doncs ja sabeu que si algun dia voleu passar per la ràdio, ara a la ràdio tenim jornada de portes obertes. Vull dir, estem fent ràdio, però les portes de la ràdio, sabeu que quan es fa ràdio es tanquen les portes. Doncs ara les tenim obertes i si sentim el soroll del carrer no ens importa. Si voleu venir algun dia, sapigueu que per vosaltres tot l'any tenim les portes obertes. Val?
7: Gràcies.
1: A vosaltres. Mira, m'ha fet gràcia i això, que ells mateixos em demanessin micròfon, exalumnes que han fet tallers de ràdio. Doncs mira, jo m'estic apropant ara al Casal de Cultura Robert Brilles. No hi ha tanta gent, no hi ha tant de soroll, ja no he de cridar tant. I ara estem a la barraca. Què és la barraca? Doncs mireu, la barraca és un espai de les entitats. I com que veig que tinc aquí el Josep Beas, com que tinc aquí, tinc el... Ara a barraca tenim el Josep, a l'Ester, a la Gemma, a la Laura i a la Maria Teresa. I m'agradaria que algun d'ells, a veure si el Josep es pot aprovar, ja que estem a la ràdio a la barraca, veig que les persones que esteu ara a la barraca sou de les...
11: Sí, sí, ara ens toca el torn del migdia, de l'hora del vermut, ens toca a nosaltres.
1: Què és la barraca?
11: La barraca és un espai que hi ha aquí al casal, autogestionat per totes les entitats de cultura, bueno, de la Coordinadora de Cultura Popular, i és per, bueno, per animar la festa, per fer el vermut, per fer el dinar d'avui, per fer el sopar, per tot el que faci falta. Ara després, al migdia, farem el concert vermut, hi haurà angloses, bueno, i és per donar una mica de vidilla a la festa, clar.
1: Molt bé, doncs aquest espai autogestionat per les entitats de cultura popular de la nostra població, i quan facin les gloses estarem atentes i tornarem a baixar la ràdio al carrer, perquè és molt bonic també les gloses improvisades que es fan, són molt divertides. Jo, si us sembla, ja he parlat bastanta estona, o sigui que xiquets, xiquetes, tornem la veu als estudis. Josep Maria.
0: Digue'm, aquí estem, en directe, escoltant-te.
1: Perdona,
0: que hi ha
1: hagut
0: un petit problema tècnic. Digues.
1: No passa res, on estàs tu ara?
0: Jo estic aquí dalt a l'estudi i bé, estem esperant més convidats. Han vingut un parell de convidats a veure i ara tindrem un convidat que li farem una petita entrevista. Dóna'ns un parell de minuts i entrem a fer l'entrevista.
1: Doncs vinga, poseu música de continuïtat que jo estic aquí pujant cap a l'estudi.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
8: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta. No, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
8: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
8: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt el parc de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
8: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
8: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
8: És un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.

0: aquest tema, per tant, passem una altra cosa.
1: Passem una altra cosa.
0: Tenim ara l'estudi, molta gent...
1: Va ser un crit de guerra, tio,
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín, sí, sí. Va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: No. Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de festa major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila. Per tant, podeu estar a casa a les 9 del matí i dir, ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí, les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de cultura popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició de concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu

refugi dels sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió de Tabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Espluga City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers, tallers que es fan principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns spots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant, i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar, i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui campar, probablement no es pugui, és perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Taquillistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direm, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no?
2: Uh-huh.
3: Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Europa, a Xina, tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé.
2: A Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí, exacte.
2: Que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta. Ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens, comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, jo què sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, eh? Encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: A
3: partir de l'any m'enyoro. Bueno. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i anem a fer en total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: i
2: alguna
3: cosa. Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tan caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... Que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que...
3: Estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? Yeah,
3: pues,
2: a Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tan abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les sabatilles.
3: No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí. Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de
1: les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
1: Yeah.
3: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno,
2: no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc faig de muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen, i fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera, no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I... després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes. Creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi, sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
3: Està força lluny.
2: Quan més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, traient els passatges és mala idea, però
2: no, que és broma.
3: Més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després, Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quins avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un... amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un morburú, sí, com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí, altres que anaven corrent, però caminant n'has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Reis, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? I,
2: Home,
3: els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
3: Tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Però, igualment, la volta al món a peu, no la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
2: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
3: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
3: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal, o sigui, és que ells de què viuen? Doncs no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat, és un país que té molt poca cosa, és que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
3: ells ho fan aposta, perquè ja és un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? Tu has passat per allà?
3: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
3: bueno,
2: nostra...
3: Bueno, perquè ja fa molts anys.
2: Ah, vale,
3: ja
2: vale.
3: Ja fa molts anys, sí.
2: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
3: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal perquè una de les coses que pitjor portava de país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí espanyolitzat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
3: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
3: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
2: Sí, sí, sí, sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
3: Que jo imagino que era de l'època Unió Soviètica.
2: Home,
3: també, sí, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
3: Té tota la pinta, sí.
2: Sí, sí, sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
3: Sí.
2: Tenia baioneta.
3: Sí.
2: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
3: Era arma de guerra.
2: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
3: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale, vale. A ti te va,
3: no.
2: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
3: Això,
2: no?
3: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
3: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta, i és una mica agòbil, però bé, bueno, van per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
3: No. M'ho van preguntar.
2: Ah, t'ho van preguntar.
3: No, m'ho van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
2: Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
3: puguis... No només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: Sí, sí.
3: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
3: Tampoc dic que soc creador de contingut.
2: Ah, això és el que anava a dir.
3: Perquè tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
3: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
3: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
3: no tinc ni idea.
2: Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb oli, no?, que es diu. Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: I, a veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? I arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
3: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta al món a fer vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'allò, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
3: Fa.
2: Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
3: Sí.
2: Diguéssim, estic molt agobiat.
3: De fet, ho vaig fent, eh? Vaig parant.
2: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
3: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
2: Tres setmanes?
3: Sí, vaig parar una setmana... ara estic parant, no? ja ho veurem quan paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
2: Sí.
3: És necessari.
2: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
3: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
2: clar,
3: i per això... Però
2: clar,
3: sí, veig que ha augmentat bastant ara, sí.
2: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
3: no, quan
2: més
3: no,
2: tingui,
3: la
2: millor,
3: que tinc
2: però...
3: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
3: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
3: Sí.
2: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
3: Sí,
2: no?
3: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
2: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
3: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast que em fa el Sergi Marín.
2: Vale.
3: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
2: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
3: Sí, forai, dos així. Sí, però... Alguns es pensen que soc de Terrassa, però no.
2: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
3: L'alcalde, no?
2: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
3: Pol Romeva?
2: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
3: Ah, i va dir que de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, no. No, no, no, Sant d'Esplugues, sí. Ho he d'anar repetint sempre, perquè...
2: Ho has de dir, ho has de dir,
3: eh? El diari de Terrassa, sí, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
2: Sí, sí, sí, sí. Napa, tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no?
3: Perquè la ciutat... No, silenci res, eh?
2: Ah, no?
3: Això és una sobreestimulació constant, això de Xina.
2: Hòstia.
3: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, tu és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
2: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
3: Crec que un milió, aprox.
2: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
3: Doncs això deu haver passat aquí.
2: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
3: Jo crec que sí, jo crec que sí.
2: Perquè, clar,
3: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
2: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així de, orientals.
3: Exacte.
2: Exacte.
3: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
2: Sí, sí, sí, sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
3: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
2: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...
3: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
3: No m'he trobat allò... No.
2: No, no.
3: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
2: Clar, clar, clar.
3: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant? Que
3: no, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
2: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
4: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
2: Ja està.
4: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
3: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
4: O sigui, clica el vídeo i tanca.
3: I per això han augmentat les visites.
4: Ah, doncs no...
3: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant,
4: clar,
3: sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
4: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oix, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
3: Exacte.
2: Sí, sí.
3: Val. Doncs això.
4: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
3: Va ser molt emocionant, sí.
4: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
3: Gràcies.
4: El barret,
3: que ho sàpiga transmetre.
4: El barret nou m'agrada molt.
3: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
4: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
4: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al món de l'Enric.
2: La Volta al món a peu. Dia...
4: Dia, avui quin
3: 294,
4: dia és?
2: 294,
3: crec.
2: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
3: No sé
2: si te fots una paella, hòstia, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, aquí, quan d'aquí pots parlar sí, o tant, així? No tens cap problema, no?
3: Al tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
4: Una abraçada.
3: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
3: Una abraçada a tots.
2: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Passem vertical a la cova.
1: Molt bé. Bueno, doncs ja ho sabeu, tots els que vulgueu, el que tingueu nens cap aquí, cap al centre de l'Avenç, que hi haurà tota aquesta activitat que els agradarà molt, i el de Benasque, per suposat, és una sortida que jo no me la perdria. Jordi, et torno el control al centre. Vaig cap al Robert Brilla a saber a quina activitat hi ha.
2: Això t'anava a dir, Josep Maria. Ara tenim... Que hi ha un concert vermut, no? O... Josep Maria?
1: Sí, digues,
2: Jordi,
1: perdona.
2: Hi ha un concert vermut, suposo, aquí al Casal de Cultura?
1: Sí, a veure, estic anant cap allà. El que sí que et puc dir és que hi ha molta gent. Jo penso que aquest any ha sigut un èxit, també el temps acompanyat, no fa massa calor, que això també és important, i hi ha, jo trobo que hi ha molta més gent al carrer que els altres anys. M'estic desplaçant cap allà.
2: Molt bé. Aprofitem per recordar que aquesta nit toca la SU. A 11:15... a l'Avinguda Jacint Esteve i Fontanet. Vas anar ahir a la Orquestra Mondragón?
1: Jo m'ho vaig perdre. Jo sé que tu vas anar-hi, per tant, tu pots fer una bona crònica. Jo, per desgràcia, no vaig poder-hi ser. Però tu segur que ens explicaràs com va anar i com va estar.
2: Vaja, m'agrada bastant. Però vaja, molta gent. I
1: el Gurrutxaga en plena forma o com estava?
2: En plena forma. Continua sent un showman.
1: Escolta, estic ja aquí al Robert Brilles, veig hi ha dimonis, no sé si sentiu...
2: I tant.
1: Els petardos.
2: Se sent tot, sí.
1: Estan els dimonis de fondo i hi ha una gentada bestial. Anem a mirar a veure si podem aconseguir parlar amb algú dels dimonis. Espera, vaig intentar anar cap allà, però està tot... Vaig cap allà a veure si em deixen... arribar. Mira, saps que com és impossible, vaig una mica a copsar el carrer i demanar a la gent què li sembla la festa major d'enguany i a veure com ho està vivint. Espera, que preguntarem amb aquesta senyora que va amb el nen. Hola, què tal? Com està vivint la festa major d'enguany?
3: Molt bé.
1: Sí,
3: sí. Que mi marido no se me pierda.
1: Ah, que está su marido que se pierde. Pues vigile, si va hacia las cervezas, vigile que no se pierde hacia allí. Gracias. Doncs no he pogut arribar, Jordi, és impossible, perquè estaven... Clar, és que estàvem en una zona que no deixen passar perquè hi ha massa foc i no... Mira, anem a entrevistar a veure què li sembla la festa major d'enguany. Hola, què et sembla la festa major d'enguany d'Esplugues?
4: La festa major d'Esplugues m'encanta.
1: Sí?
4: Sempre. Soc d'Esplugues.
1: Ah, tu ets d'Esplugues?
4: Hombre, pues sí, de tota la vida.
1: I què és el que veus millor d'aquest any?
4: D'aquest any? Pues mira, jo ara feia uns anys que no venia, eh? Però el poder passar per la carretera d'Esplugues, sense cotxes, he fet una foto preciosa. Ha sigut algo per mi meravellós. Poder passar, sí, tota la meva vida per les voreres i poder passar pel ben mig de la carretera ha sigut un plaer.
1: Sí, està tancat la carretera, recordem que està tancada des de les 9:30 del matí, està tancada, que no poden passar cotxes, només els necessaris. Tenim a la Isabel. Isabel, com va?
5: Molt bé, molt bé. Estic aquí baix copsant una mica l'ambient, està super fantàstic. És que m'agrada poder veure tots aquests colors, la gent de colors diferents amb les seves samarretes de les seves colles. És fantàstic.
1: Sí, és veritat. A més, hi ha diverses samarretes i diverses colles aquí baix ara, eh? Perquè a part dels diables hi ha més gent.
5: Sí, perquè hi havia les colles de gegants, de diables, de castells, perquè s'està acabant el cercavila infantil que ha començat a les 11 del matí i hi ha diverses colles. També tenim colles que estaven a barraques, com us he dit abans, que porten la samarreta vermella del ferro, els gegants que les porten de color blau, drums també les porta de color blau. Bé, cada colla té el seu color i a més aquest color taronja que tenim del... mocador, que també dona molta alegria. I nosaltres, que anem de negre...
1: I nosaltres de negre, que som, bueno...
5: Esplugues
1: FM, el negre sempre es queda bé, no? Diuen que queda bé en tot.
5: Combina con todo.
1: Ah, per això, que queda bé, per tant, sempre queda bé. Vas anar a l'Orquestra Mondragón ahir?
4: No, vaig poder. Avui tot el dia seré per aquí, però sí.
1: Bueno, doncs la SU, aquesta nit toca la SU.
4: Bueno, ja veurem.
1: Ja veurem. Molt bé, Jordi, et passo la comunicació.

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el Parc dels Jocs i dels Tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al Parc dels Torrents. Diem Parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 5:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers, que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. I perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, eh? Vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
1: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
1: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden...
3: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a Berlín. Es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia Ramon Espadaler assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui sonen així.
3: La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Roger Nou, bon dia.
4: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions, líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid, Real Madrid a un quart de 5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
4: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, llum verd del crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genové, bon dia.
5: Bon dia, doncs darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus a molts indrets. Per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda a la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies no es prenca canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica, les màximes, especialment les matinades mantindran agradables, així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui el Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia, Muriel Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la Penya i el Barça, que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
6: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
0: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Francino, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
2: Sí, els socialistes catalans preparant una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament, liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
6: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
2: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
7: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
10: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
9: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon Magorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
11: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
9: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades, una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzanah, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
12: No, són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor. Així que ha anat molt bé.
0: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlb, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
0: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlb arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlb entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
14: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tot els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
13: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlb seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
0: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti paperet en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Iàblica, avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
17: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figuraven una llista d'extremistes i no era veritat.
15: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre a hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
0: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
18: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
0: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació, i no els sanciona perquè ja no són militants.
2: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
0: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
2: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.
19: Hi ha una comunicació americana, una comunicació aussi du gouvernement.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
2: Per la seva banda, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
0: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estatunidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
21: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
22: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
21: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
0: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
2: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal, una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
0: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i sumar esforços també amb altres comunitats autònomes.
2: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3Cat Info.
3: Tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
2: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge a Llampec d'Andic fill, a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
2: Ara aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un mòbil nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de mòbil 4 vegades des del 2021, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni apuntal a la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona a la jutgessa. També està interessat el que hagi de dir la jutgessa sobre... També serà interessant, volem dir, el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwald i les seves tècniques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president també de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, va més enllà i en aquest programa es referia ahir a Lundeberg com a guru que buscava controlar pare i fill.
4: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: La conversa amb Miguel Perlado, també amb la Maica Navarro i l'advocat penalista Carles Mongrat, la podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. I ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya, Maria Costa.
5: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint. La televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
23: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
5: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: I ara música. Girl, you know aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia, ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
2: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
24: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
2: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
0: Aquesta és Bayou, que ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana el Marc Ruiz.
1: El gallec Bayou, que va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Meig Gallo, o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans, Ginestar ha omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
6: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
0: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
7: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
0: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
8: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial, el Marc Garriga.
10: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic, com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Cannes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Concha d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona, i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
25: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
10: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
26: L'informatiu del suplement.
27: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
28: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
26: L'informatiu del suplement.
29: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb 3 gols de Rafinha.
29: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol, gol, gol, gol.
0: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
29: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
30: No falla, no falla.
29: hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
0: Roger Nauqueta, bon dia.
9: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria 7-7 i arriba a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part, igualant el gol inicial de Fofana, i a la segona amb domini absolut ja del Barça, amb dos gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el Lloa.
11: We know the quality of Rafinha and
12: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
11: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
9: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
13: Sí, sería nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
9: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris. Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs, llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Aspar fins al 31 i al 30 respectivament.
14: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Aspar.
9: Ahir va jugar el Barça i avui a 4:45 de la tarda serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
15: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
9: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
16: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip.
9: Avui a les 2 del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, dos resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor, perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny. En aquest cas, s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3 Cat. Mentrestant, en bàsquet, la 6a Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
17: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així et dic, descansar i recuperar el millor possible.
9: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola del Vallès. La jugaran Catalunya i Portugal tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina, a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença

0: estàs, Joan Anton?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel amb el Joan Anton Català. Parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble. La NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
1: Doncs mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. I això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir quin nom li posarem en aquest telescopi i afortunadament l'han batejat en honor d'aquesta gran astrònoma.
0: Quin objectiu té aquest nou telescopi espacial que ara porta el nom de Nancy Grace Roman i que acaba d'enlairar la NASA?
1: Mira, va estudiar el que anomenem l'univers fosc. Un podria dir, no? És que l'univers és sempre fosc. No, però amb l'univers fosc el que volem dir és que va a estudiar els dos components més enigmàtics i misteriosos que té l'univers, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca. Bueno, per cert, quan escoltis o sentis o llegeixes alguna cosa en astronomia que porta fosca, l'adjectiu fosca vol dir no en tenim ni idea. Ho pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està activant de l'univers, està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15%, que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... Aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels, que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
0: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
1: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA, afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubbles, telescopis espacials Hubbles. En tota la pasta que va costar el Hubble, doncs els militars van dir, anem a construir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. I llavors algú li va dir a la NASA, escolta'm, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? Diu, d'un telescopi com la mida del Hubble, estic fent aquest teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble, i en van trobar un en un estat molt bo, i va ser el que la NASA va triar, de manera que van dir,

0: ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquell telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi ni més ni menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta'm, i quin nom li posarem en aquest telescopi? I com qui no vol la cosa en una conversa informal, aquell li va dir, escolta'm, si li posem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administrador general de la NASA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
1: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb sí. Aquest que van trobar al magatzem?
0: És el que dèiem, sí. Ja estava, ja hi havia molts components militars, que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'explica res d'això. I, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent.
1: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, però és que més també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
0: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fosc, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners, perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid el seu desenvolupament del que es pensava, una cosa que no passa mai. Un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera, com dèiem abans, una càmera molt potent. S'ha dissenyat una càmera, que és la que du aquest telescopi, que és capaç, amb una única imatge, és a dir, una única fotografia, d'abarcar un camp visual 100 cops més gros del que abarca la càmera del Hubble. És a dir, sent l'ull igual, tenint la mida d'ull igual que el Hubble, 2,4 metres de diàmetre, porta una càmera que pot ampliar la mirada i en una única fotografia recollir una regió del cel 100 cops més àmplia, més grossa del que el Hubble pot fer en una fotografia. A part de ser supersensible, aquesta càmera és sensible a la llum visible i també a la infraroja. I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
1: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
0: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb, allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà a les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca amb l'univers. Poc després del Big Bang, Roger, amb el mateix espai del Big Bang, president, es van crear unes petites, com si diem, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, és igual el nom és molt complicat, que aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
1: Costa d'imaginar tot això, eh?
0: Costa molt. Però imagina't com si hi hagués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi va haver entre la matèria fosca i la matèria ordinària. Això és al·lucinant, Roger. I espera,
1: digues.
0: Perquè mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts amb tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
1: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
0: Bé, a veure, que s'assembla no ho sabem, ni algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
1: Mm. Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa.
0: Sí.
1: Quan arribarà a destí?
0: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys. Val? Però, com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però, inicialment, la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt, i això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
1: Diria, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
0: Orgullosíssima. Tu,
1: no s'ho hagués cregut mai, eh?
0: Ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
1: Va morir el 2018, no?
0: Sí, en 93 anys. En aquell moment ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA: ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure ja fet el telescopi i, per tant, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques, per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
1: Avui el Joan Anton Català amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
0: Exacte, segur.
1: I a punt d'arribar a destí.
0: Sí.
1: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu, Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
8: Vols saber com?
7: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
11: Amics,
4: Bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
8: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
8: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
11: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
12: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores, el PSOE ha acusat Feijóo de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
1: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
12: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació. Ho ha fet avui i el que deia es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
1: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
12: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga el seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i detencions.
1: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol.
12: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
1: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer. Conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
12: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
1: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
12: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
1: I tant que desperta més preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que posaran en marxa a Nova York.
12: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
1: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
12: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
1: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
12: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
1: I el Barça? Ai, el Barça.
13: La mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha!
14: No falla!
1: Líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
12: I avui, a un quart de 5 de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
1: El diari Ara, portades dels diaris Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
15: És el titular de diumenge d'un Ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'Ara, també en portada, destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver porta gran i mur alt. A La Vanguardia, també, sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial i El Punt avui, il·lustració d'un blister de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, Times titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofèn. La salut mental guanya pes en les baixes laborals."
1: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per 1.000 menors.
15: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta és el tema candent. Protagonista també a la portada de l'ABC, la crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, a La Razón entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular. "No veig motius", diu, "pels quals els menors no retornin." I El Mundo, gent propera a Sánchez veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
14: He visto los fanáticos una vez en mi vida y me traumaticé hasta tal punto que no he sido capaz de verla nunca más.
16: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera. Va debutar quan només era un nen a El Orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
1: 55 espelmes, Henrik Larsson.
17: But I felt as soon as I started doing good with the football.
16: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
1: I 92 espelmes, Sofia Loren.
16: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals dos Oscars, un d'ells honorífic.
1: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quimi Portet. Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
15: Després de tancar la gira de retrobament amb L'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
1: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
15: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
1: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
15: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeo Arsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
18: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
15: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:15 del vespre.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula "Operació Tornada".
19: Avui és dia d'Operació Tornada, el dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament, els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Montaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una teranyina de vehicles. Hi hauran bussos tot el sant dia. Al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Montaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
1: Música.

0: cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destaquen les col·laboracions de David Caravent, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament i demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. Avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o per arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta, a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres. Mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Santiago Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars. Un procés de substitució que Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta. Però, si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són del tot una realitat. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si veus l'eriçó a l'arbocer, la tardor ja ve. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. L'eriçó de castanya, suposo que vol dir això, no?
1: L'arbocer és una planta, no?
2: Sí.
1: Bueno, I exacte, efectivament.
2: Vull dir que hi ha... aquests tipus de fruits en forma d'eriçó.
1: Ah, efectivament. Dimecres arriba la tardor oficialment.
2: Dimecres. Bé, estem tenint ja un temps més propi per l'època. Per fi hem deixat darrere les calorades d'aquest estiu, que déu-n'hi-do, rècords. I l'estiu s'acomiadarà amb una mica més de calor. La veritat és que pels propers dies el termòmetre pujarà una mica més, però bé, tot i així encara una calor bastant suportable. Avui puja un palet més. Ahir va arribar a prop dels 34 a Riba-roja d'Ebre, però va ser molt local, perquè en general els vols més alts entre 31 i 32, i avui podríem tenir el mateix. Més vols pròxims als 30 i com a molt doncs, aquestes sorpreses de 33 o 34 a les zones més càlides del territori. Això ha d'anar una mica més al llarg d'aquests darrers dies del que queda d'estiu, però les matinades agradables i fresques, fins i tot tot plegat amb molta estabilitat, amb cel serè com molt aquesta tarda algun núvol prim al nord del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE, després que ho hagi fet també el líder de Vox. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, a Gavà, acompanyat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, flanquejat per l'alcalde Xavier García Albiol. Una visita que posa el termòmetre a un clima preelectoral, escalfat sobretot per la crisi de Ceuta i també per la persecució judicial a l'entorn del president espanyol. L'agenda d'actes dels partits espanyols a Catalunya és tan evident que aquest cap de setmana no han passat per alt a Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que els líders espanyols utilitzen Catalunya per les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Això és el que deia Jordi Turull enmig d'una crisi a Ceuta que previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre o no obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
4: Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
1: Sobre la immigració i la multiculturalitat n'ha parlat aquesta setmana el CIDOB. Una veu autoritzada és l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries en Ciències Socials fa tot just 2 anys. Avui, en una entrevista al diari Ara, és crític amb el govern espanyol per la crisi de Ceuta i defensa que les democràcies han de tenir el control de les seves fronteres i, en paral·lel, també demana als estats vies que facilitin la immigració legal. Defensa mantenir segures les fronteres per poder garantir, diu, una societat multicultural. I avui ens despertem amb una entrevista que, després de molt temps sense fer-ne, doncs guanya un pes específic. És Carles Puigdemont, el líder de Junts, diu que si li apliquen l'amnistia, quan torni a Catalunya, es dedicarà a recórrer el país per decidir si torna o no torna a ser candidat. Ho assegura en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
6: During all this time, I tried to be in contact.
7: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
6: to touch again, to feel, to smell my country.
1: Això és el que explica Carles Puigdemont en aquesta entrevista al Sunday Times, una entrevista que Puigdemont fa a mig mandat del president Salvador Illa en un moment en què les enquestes pronostiquen una davallada a les urnes en detriment de l'auge d'Aliança Catalana. Recuperar la figura de Puigdemont és evident que seria un revulsiu per Junts. També arriben justament aquestes entrevistes, aquestes converses, quan falten dos dies perquè el ple del Tribunal Constitucional comenci a deliberar aquesta setmana sobre els recursos d'empara dels dirigents del procés per aplicar-los l'amnistia, precisament. Dimarts, el TC examinarà el primer dels recursos, serà el de Jordi Turull, i amb tota probabilitat decaurà la proposta del ponent, el magistrat conservador José María Macías, que dona la raó, en aquest cas al Suprem, i rebutja aplicar l'amnistia. Això allarga encara una mica més els terminis. El TC haurà de designar un nou ponent i tot apunta que es podria resoldre en el ple del dia 6 d'octubre. Mentre el Tribunal Constitucional dirimeix sobre les causes dels líders del procés, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador, en aquest cas exalts càrrecs del Departament d'Economia d'Esquerra de l'any 2017, a qui el TCJC continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. Lluís Salvador, en declaracions a aquesta emissora, lamenta que el criteri del TCJC allargarà la causa com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.
8: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com passa, com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que és molt que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Tot i així, Lluís Salvador confia que Europa ha resolt positivament els dubtes de fons sobre l'amnistia, encara que el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho entengui així, i per tant creu que és qüestió de temps que se'ls apliqui la mesura. Per cert, avui justament és 20 de setembre, fa exactament 9 anys de la detenció de Jové i de Salvador amb l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Mentrestant, el govern català qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, un servei, recordem-ho, que consistia a traduir del català al castellà, cosa que la traductora en qüestió no sabia fer. El Departament de Justícia diu que ja han demanat les explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, ha explicat que ja han activat el mecanisme per poder aclarir què va passar i que han enviat també un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
9: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. I dos anys després de la polèmica, Esquerra Republicana ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i de Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Una polèmica que va provocar que Ernest Maragall, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, trenqués el carnet del partit.
10: I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat també aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó, tot i que quan va esclatar el cas ningú no en sabia res, tampoc Oriol Junqueras. L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. 3 minuts per arribar a un quart de nou del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós. Ara aquest xofer avala la versió d'Andic i, tal com avança el diari El Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un telèfon nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de telèfon diverses vegades, 4 vegades, des del 2021, diu, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni que apuntala la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També serà interessant el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwall i les seves pràctiques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado va més enllà i en aquest programa i el suplement s'ha referit a Luderwall com una gurú que buscava controlar pare i fill.
11: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Això és el que explicava Miguel Perlado, interessant recuperar-lo, que a radio.cat/el suplement, ahir Miguel Perlado, acompanyat de la Maica Navarro i de l'advocat penalista Carles Monguilot, podeu recuperar aquesta conversa al suplement. Avui, per cert, a La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que continuen picant pedra, signen un article titulat La terapeuta que condueix fins al barranc, on fan un retrat de Luderwall i expliquen Manira Laminos, que va pressionar sobre l'herència.
12: I si bé és cert que cap dels fets en què apareix no assenyala per si mateix una participació d'aquesta terapeuta en la mort d'Isaac Andic, la seva presència recurrent en les diferents trames sí que explica aquest interès de la fiscal Teresa Ioldi. Cada vegada que els investigadors refan els passos dels Andic anteriors d'aquell 14 de desembre, Luderwall irromp en escena, expliquen. La terapeuta va pressionar Isaac perquè lliurés 40 milions d'euros en vida al seu fill, després reapareix buscant barrancs per aquesta teràpia extrema i finalment aquest viatge també a Quito de Jonathan Andic, doncs també està relacionat amb la publicació, en aquest cas, d'un llibre sobre les denominades 7 cronologies, el mètode terapèutic creat per Luderwall. Per tot plegat, afegeixen a La Vanguardia, no són poques les fonts que interpreten que la terapeuta podria estar sent investigada en una peça secreta del jutjat de Martorell.
1: Quart de nou del matí, avui doble cita electoral a Alemanya, una de les quals a Berlín, on per primera vegada a la història l'alcaldia podria no anar a parar a cap dels dos grans partits, tampoc a l'extrema dreta, sinó que la favorita és la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en l'accés a l'habitatge, ja sigui per uns o per altres. El canceller Friedrich Merz penja d'un fil. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erhalp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte. Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erhalp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I ara ens centrem a Rússia, perquè avui també és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència, perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns han acabat detinguts. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, impulsarà a la ciutat nord-americana a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des de Nova York. Allà assisteix a la trobada de ciutats Urban 20, on es reuneixen fins a 35 alcaldes de les principals ciutats del món. Des de Nova York, Oriol Serra.
17: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
18: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
17: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Per cert, encara amb la mirada posada a Barcelona i les properes eleccions municipals, la CUP ha ratificat Laura Vega com a responsable, com a cap de llista d'una candidatura que també estarà integrada per comunistes i per activistes de Barcelona. Vega, actualment diputada al Parlament, diu que deixarà l'escó si és escollida a les municipals.
19: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva.
1: Per la seva banda, l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per aquestes municipals. Aquest dissabte s'han reunit a la Convenció Municipalista del Partit a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit i n'han anunciat 8 de nous. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. De tornada a la crònica internacional, el president francès Emmanuel Macron valora positivament l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump i el govern danès. El líder francès s'hi ha pronunciat en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on avui es reunirà també amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Enmig del silenci de la Unió Europea sobre l'afer Groenlàndia, Macron intenta calmar les aigües.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
1: Mentrestant, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. En tot cas, l'entesa s'haurà de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. N'anirem desgranant també els detalls, però el pacte obre un nou escenari geopolític que, per cert, dibuixa avui molt bé el John Carlin a La Vanguardia. Dos blocs nous divideixen ara el món, diu, d'una banda, el liderat per Donald Trump, en nom dels valors autoritaris que comparteixen Putin i amb Netanyahu, i de l'altra, un bloc liderat per Mark Carney, en nom dels valors democràtics que comparteix amb els europeus i com s'hauria de fer evident avui en aquesta reunió amb Macron. Aquest cap de setmana ha fet 5 anys, 5 ja, com passa el temps, de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Les colades de lava, recordem-ho, van engolir 1.200 hectàrees de terreny, van sepultar prop de 1.500 habitatges i van obligar a evacuar unes 7.000 persones de casa seva. Si bé la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que les ajudes són insuficients. És el cas de Goretti Álvarez i de Juan Fernando Pérez, dos veïns que van perdre la casa en declaracions a 3CAT Info.
21: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
22: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Els Mossos han detingut 5 persones que intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i durant els escorcolls han intervingut diversos objectes com eines, roba de treball i una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa. D'altra banda, un jutjat de guàrdia de Girona ha dictat l'internament, volem dir, del menor de 17 anys per la violació d'una dona que havia sortit a córrer a vidrieres a la selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia manté oberta la investigació. I a l'Hospitalet de Llobregat han detingut un jove de només 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el mes de juliol, segur que ho recordeu. El detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. A Barcelona, manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa convocada aquest migdia per la plataforma Zeroport sortirà de la confluència del Passeig de Gràcia amb Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume. La protesta arriba després que l'aeroport hagi entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena pels propers 5 anys i preveu injectar més de 1.700 milions d'euros al Prat, uns diners que anirien destinats a fer obres a les terminals actuals i establir mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de l'administració en matèria mediambiental.
0: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
1: És Clàudia Custodio, membre del Zeroport. I mentrestant, els mestres i els professors acorden continuar les vagues i mobilitzacions i no descarten unir-se a altres col·lectius en lluita, com els bombers i el sector sanitari. Així ho ha explicat la seva portaveu, Mònica Rodrigo, a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació.
1: Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenten que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs. Els acords que es van prendre ahir es debatran les setmanes vinents amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals del mes d'octubre. I encara una altra mobilització, nova protesta contra l'especulació immobiliària a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Són 70 blocs, segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que tenen com a mínim dos veïns aïllats al sindicat, afiliats al sindicat. L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. Una de les afectades és la Gemma Tramulles.
3: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
1: Això és el que apuntava Gemma Tramulles, tot plegat coincidint amb el retard del tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. 5 minuts per 9:15. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa la va engegar aquest estiu la Rosita, de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. Maria Costa.
23: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint. La televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
24: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Es fa llar, saps?
23: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
1: Això és el que ens explica la Maria Costa amb la història de la Rosita, ara música. I'm in love with the shape of you. Aquest és Ed Sheeran, que s'ha posicionat enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per fer declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, el cantant britànic qualifica d'injustificable la situació a Gaza i reitera que no vol ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.
25: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat.
4: Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
1: La xarxa s'han encarregat de recordar Ed Sheeran que després de l'esclat de la guerra ucraïna el cantant sí que va decidir lluir-ne la bandera i expressar obertament el seu suport en diverses ocasions, és a dir, fer activisme. Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha repetit que el que ja havia dit en un comunicat a través de les seves xarxes, que ell no va decidir prescindir de Macklemore a la gira, sinó que van ser els seus promotors, i ha admès que s'han comès errors a l'hora de prendre decisions molt difícils. Aquesta que sona és Bayuca, ha fet xalar de valent el públic del Mercat de Música Viva de Vic en una jornada multitudinària en què també han actuat Ginestar i Crim. Avui és el torn del Quimi Portet, que actuarà a casa, tancarà el festival amb un concert de grans èxits. Des de Vic, Marc Ruiz.
5: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
6: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment arriba, no?
5: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
1: Per cert, el Quimi Portet, que prepara nou disc el 2027 després del retrobament amb L'Último de la Fila, el seu projecte en solitari que continua caminant.
7: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. I quan més jove surten lletres de constantment.
1: L'esperem amb ganes al nou disc del Quimi Portet. I ara marxem cap al cine.
8: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Això és La Bola Negra, és en boca de tots. Aterra avui al Festival de Cine de Sant Sebastià la pel·lícula dels Javis, que molts ja projecten entre les favorites als Oscars, intentarà mantenir l'eufòria que l'envolta des de la seva estrena a Canes. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
26: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
27: Felt compelled to be part of that story.
25: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
1: Un minut de passa de 9:15 del matí, de seguida els esports amb aquest hat-trick de Rafinha, que sentirem com va emocionar la TDT. A aquesta hora, 9:15, arrenca la cursa de la Mercè. S'han inscrit 17.200 persones que han sortit des del carrer d'Aragó i que recorren diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya. El recorregut, de fet, repeteix el disseny creat per la cursa de l'any passat. Per tant, atenció si useu de demora per Barcelona, perquè la cursa afecta diverses línies d'autobús que modificaran el recorregut o limitaran el servei. També quedaran anul·lades temporalment les estacions de Bicing situades dins de l'àmbit del recorregut. 1-3 al camp del Sevilla, hat-trick de Rafinha, i esperar avui a veure com l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts en aquest derbi al Metropolitano. De seguida, pausa i els esports.
28: El suplement amb Roger Escapa.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Tendreu tots mal.
13: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
28: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
16: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
29: És una fàbrica constant de desigualtat.
30: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
13: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
32: Esto promete, Manu.
31: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
32: Huele a compra, Manu.
31: Huele, huele. Va. ¡24 horas!
32: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
31: Venga. Ocasión Plus.
33: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals, un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Intenta... Gol!
1: Triomf per 1-3 amb remuntada.
2: Té la pilota la Mili Amal davant d'ell. Rafinha li fa la passada. Rafinha ha trencat el fora de joc. Rafinha!
0: No falla,
2: hat-trick de Rafinha! Com feia hat-tricks Messi! Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick! És un autèntic caníbal! És un devorador de gols! No para!
1: Hat-trick del capità blaugrana de Rafinha. Rafinha lidera la setena victòria consecutiva dels blaugranes de la Lliga, que arriben a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. Roger Nau.
3: Després de certificar un ple de victòries espectacular, 7 de 7, 21 punts de 21 possibles, Rafinha a la primera part va igualar el gol inicial de Fofanà i a la segona, ja amb domini absolut del Barça, va fer dos gols més per rubricar aquest 1-3 definitiu.
1: Realment els números del Barça i de Rafinha són espectaculars.
3: El Barça guanya tot i el 9-9 blaugrana ja suma 12 gols a la Lliga, 14 comptant la Champions, una efectivitat que ha lluat el tècnic Hansi Flick.
4: We know the quality of Rafinha and...
5: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
4: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
1: La segona part va ser espectacular, però Flick, tot i la victòria, va ser bastant crític amb la primera part de l'equip.
4: Was difficult game, especially in the first half.
5: Ha estat un partit molt difícil a la primera part. Hem perdut moltes pilotes i no estàvem al nostre nivell. Havíem de millorar i ho hem fet a la segona part.
1: I després del descans, monòleg blaugrana.
3: Tot i que el vestidor reconeix que el d'ahir efectivament va ser el partit més complicat que han jugat fins ara, Rodri, Sport 3.
6: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
3: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular.
1: Una llàstima perquè ho estava fent molt bé Christiansen i se'l veia desolat a la banqueta. Molts vam començar a respirar tranquils quan vam veure Livakovic a l'onze inicial. Abans de jugar al camp del Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris.
3: Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important, llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Abans Joan Laporta envia un missatge al Madrid.
7: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes, o fons, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: A tot això, el més pur estil Laporta, Deco davant dels socis també va fer aquest anunci.
8: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Spar.
3: El director esportiu del Barça confirma que Rafinha serà blaugrana fins al 2030 i també avança les renovacions de Bernal i Spar fins al 31 i al 30, respectivament. Deco assegura que aquest estiu han reforçat bé l'equip per poder-ho guanyar tot.
1: A partir de les 9, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marta Monforte, i sumarem també una estona al Jordi Puntí, el nostre home Barça, que torna al suplement. Ahir va jugar el Barça, avui serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano.
3: Atlètic de Madrid-Real Madrid, a 4:15, ho seguirem al Tot Gira, 1-2, un equip, o tots dos, deixaran escapar punts, ara sí, el Madrid. Ara mateix és segon a 6 punts del Barça i l'Atlètic quart a 8 dels blaugranes.
1: De moment, abans del partit, nou lament de Josep Mourinho.
3: Ara el tècnic del Madrid protesta per la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
9: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid...
1: T'he de confessar que estic veient a Netflix el documental que li han fet a Mourinho i malgrat ser un documental en què jo crec que ell hi ha participat perquè li fan un rentat d'imatge, és impossible que aquest personatge, malgrat intentar adornar-lo, et caigui bé. Vull dir que no... A més, ja no és l'etapa madrilenya, eh? Veus com primer va guanyar la Champions, crec que era amb el Porto, després se'n van al Chelsea, que també la cavalia a la Premier va ser bastant divertit, Inter de Milà i després hi ha tota la història del Madrid que

0: la sabem de memòria. Altres marcadors de la jornada.
1: Jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, a la B 0 i Celta 5, Racing 0. Avui es tancarà la setena jornada amb el derbi madrileny i tres partits més, Deportivo Betis, Villarreal Llevant i València Reial Societat.
0: A la segona divisió, victòria del Girona.
1: Al camp del Cádiz per 1-2, Benat i Carles Pérez van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de playoff. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta.
0: A la Liga F, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1.
1: És la primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. També va jugar el Badalona. Va empatar 0 contra la Reial Societat. Van jugar amb una futbolista menys durant una hora.
0: Dos títols històrics pel motocross català.
1: Dos campionats del món, de Daniela Guillén i de Guillem Ferrés. La pilot de Blanes de Gas-Gas ha proclamat campiona en categoria femenina després de guanyar a Darwin, Austràlia, la segona cursa, l'última de la prova de la temporada. També ha aconseguit el títol Guillem Ferrés, com diem, de triomf. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou, sent segon avui a la primera cursa del dia.
0: En bàsquet, final catalana de la Supercopa CB.
1: La jugaran aquesta tarda a les 6 a Joventut i al Barça, a les 7 a l'Olímpic de Badalona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia i els blaugrana van eliminar el València.
0: Només d'un punt, vull dir que va anar molt ajustada la cosa i per tant final catalana, contra pronòstic segurament, perquè pocs donaven tant que la penya eliminaria el Baskonia com que el Barça, un Barça ple de novetats, es podria imposar al València, que recordem és el campió de la Lliga ACB. Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: La cursa llarga començarà a les 2, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La pole ha estat per Jorge Martín, que torna a ser líder del Mundial en solitari després de guanyar ahir la cursa sprint. Márquez va ser segon.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
2: Ara la veiem creixent i, de fet, serà plena dissabte vinent, dia 26, i, a més, se situarà visualment molt a prop del planeta Saturn. I dimarts vinent ja ens trobarem a la tardor, Roger, exactament quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Ribes de Freser, el Ripollès?
2: A les 7:35.
0: I a quina hora es pondrà?
2: 19:52.
0: Salut, Joan Anton.
2: Igualment.
0: Temperatura a Ribes de Freser. Jofre Genué, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, i aquesta pausa.
0: Perquè sempre he de pensar mentalment si tinc el Jofre o tinc l'Enric.
3: Va mesos.
0: Va mesos, ja, però és a dir, com que sou com la mateixa persona per mi.
3: No, ets l'únic que et passa això, eh?
0: I no em vull equivocar.
3: Ell és el guapo i l'intel·ligent i jo no.
0: No és veritat, això. No és veritat, perquè tots dos sou guapos i tots dos sou molt intel·ligents, has vist? Quina manera d'arreglar.
3: Clar, buscar alguna excusa de diferència, perquè... Clar.
0: No, però físicament, clar que us distingeixo, però el nom és aquell moment de bloqueig que tinc, que avui, que el Jofre o l'Enric.
3: Doncs no, i la veu segurament també és diferent, però molta gent ens confon, eh?
0: No, per pauses dramàtiques com la que he fet jo, les que fa l'Enric, eh? Això també ho té l'Enric, eh? Que a vegades, sí. quan acaba, sempre acaba, dius, mira, ja està, i pam, hi ha una cueta pel darrere.
3: M'estàs dient que t'agrada més l'Enric?
0: No, és que és més inquietant. L'Enric sí que ho té, que és més inquietant. Bé, escolta'm, estem parlant d'altres històries perquè el temps és plàcid avui, eh?
3: Sí. Deies la temperatura de Ribes de Freser, la mateixa que ahir, 8,5, i la màxima hi va arribar a prop gairebé dels 22, això variarà poc. De fet, estem amb les darreres hores d'aquest estiu, que ha sigut històric, en quant a una calor que, la veritat, ha sigut força insuportable. Per sort, ara ja ens dirigim al final d'aquesta estació i ho fem amb unes temperatures bastant normalitzades, amb un ambient d'estiu, però de setembre. I això continuarà així, malgrat que el termòmetre pot pujar una mica. Sobretot l'ambient diurn es farà una mica més calorós entre avui, demà i demà passat, amb on estirar valors a les zones més càlides a prop dels 33 o 34. I a la resta, doncs, més valors de 30, amb un ambient completament assolellat. Potser alguns núvols prims aquesta tarda al nord del país, però no s'entreveuen canvis ben bé fins a finals de la setmana que ve.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. De totes les taules de multiplicar, quina és la que us va costar més a vosaltres dos?
4: La del 23.
0: La del 23. 23 per 5? Vinga, ràpid.
4: És que no vull cagar en directe.
0: 115. 23 per 9? Ion?
5: 207.
4: Deixa'm estar, escapa.
0: 207. El Toni sempre ha estat un superdotat.
4: El Toni és el rei.
6: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar.
7: Mansplaining és quan un home normalment explica a una dona alguna cosa que ell pressuposa que la dona no sap.
0: Deixa'm que això es faci, o que t'explicaré això com,
8: sí,
0: com va.
8: Per exemple, un senyor que visita un celler i li explica a l'enòloga com es fa el vi.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 20 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: During all this time, I tried to be in contact.
2: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: És el... Ara sí, és el que ha dit el líder de Junts en una entrevista aquest diumenge al diari britànic The Sunday Times. Si el Suprem li aplica l'amnistia, promet escoltar el territori per decidir si ha de ser candidat. L'entrevista arriba la setmana que ell ha fet balanç de meitat de legislatura i en un moment en què les enquestes no són gaire favorables a Junts.
0: Ramon Espadaler.
4: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc.
3: El conseller de Justícia qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona i assegura que hi posaran remei per garantir que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el número 2.
3: Àngels, que ha trigat Esquerra a resoldre l'origen del cas dels cartells de l'Alzheimer amb la cara de Pasqual Maragall, el partit conclou que els cartells van sortir de dins de la formació i demana perdó.
0: 60.000.
3: Signatures, les que ha aconseguit la Rosita de 95 anys a través de Change.org perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Fa mesos que està ingressada.
0: 17.200.
3: Els corredors inscrits a la cursa de la Mercè, que acaba d'arrencar a 8:45, la sortida ha estat al carrer Agó i recorrerà diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 20 de setembre, en aquest cas del 2005, el president del PP d'aleshores, Mariano Rajoy, va passar pel Matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Va ser l'endemà d'un acte a Catalunya on es va mostrar contrari a l'OPA de gas natural sobre Endesa, un dels temes candents d'aquell moment.
5: Bé, enmig d'una expectació periodística considerable, ens acompanya el president del PP, Mariano Rajoy. Don Mariano, bon dia, buenos días.
6: Buen día, buenos días.
5: Y bienvenido a Cataluña Radio. Le agradecemos infinitamente que haya querido dormir en Barcelona para estar esta mañana con los oyentes de este programa. Sobre todo después de, supongo que se ha visto, y es usted la estrella de todas las portadas.
6: Bueno, hablan de mí. No sé si eso significa que soy la estrella. Desde luego hablan de mí.
5: La estrella, o, bueno, en algunos casos sí el estrellado, pero en cualquier caso...
6: Por eso le digo.
5: Ya.
0: Toma, la reforma de l'Estatut també va planar sobre la conversa i Rajoy va parafrasejar Jordi Pujol per escapolir-se d'algunes de les preguntes del Bassas.
5: ¿Qué pasa? ¿Que Aceves y Zaplana son intocables?
7: Oiga, ¿no dijo usted que lo bueno era hablar del futuro?
5: No, lo dijo usted.
7: ¿Eh? Pero a usted le pareció bien. Entonces
5: no,
7: tenemos...
5: Dije que la frase fue fortuna, yo no...
7: Eso ya es, ¿cómo era aquello de no toca que no decían? Toca. Pues yo me apunto a eso.
0: Bueno. Gran document. Mariano Rajoy va ser líder de l'oposició fins l'any 2011. Després d'aquella etapa tan crispada, Rajoy es va convertir el 20 de desembre del 2011 en nou president del govern espanyol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, com per oblidar-ho. No ens veurem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una marisqueria de Santiago, des de la seu d'Endesa o des d'un supermercat on el vostre fill us demanarà unos chuches, però li respondreu que això avui no toca.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris, la sotscap de política, la Mireia Esteve, que fixa la mirada a les eleccions generals i concretament a la candidatura de Podem, quan fa tot just una setmana que Irene Montero va obrir la porta a presentar-se a unes primàries obertes de tot l'espai a l'esquerra del PSOE.
9: Sí, per tant, els dubtes giren ara al voltant d'aquesta possible llista unitària. Cal demanar-se si l'oferta d'una candidatura conjunta és sincera, ho analitza l'ara Mireia Esteve. Des de Sumar, diu, consideren una bona notícia que Podem s'obri aquesta llista i segurament ara no estiguin en posició de vetar ningú, com sí que ho van fer l'any 2024 amb la llavors ministra d'Igualtat. Podem és ara qui marca el pas, però en tot cas cal estar atents a què passi d'aquí al mes d'octubre, termini que s'ha marcat Sumar per anunciar el nom de qui lideri una candidatura amb com a mínim Comuns, més Madrid i també Esquerra Unida i amb la incògnita, per tant, de Podem i amb el taló de fons de les enquestes del CIS que apunten que aquest espai s'enfonsa per darrere de Vox amb un 5,7% d'intenció de vot.
0: També el diari ara, el Toni Soler, exigeix un pla, un full de ruta, diu, que garanteixi que els sacrificis a casa nostra es compensaran amb un reforçament de l'estat del benestar, la seguretat col·lectiva i la cohesió social i cultural.
9: Sí, demana un full de ruta per als gestors del present, perquè sí, tenim acords marc per al futur de l'educació, tenim l'agenda 2030 i el pla de la Unió Europea contra el canvi climàtic, però ni tan sols cal que els tecnofeixistes destinin esforços a intentar-lo desacreditar, perquè els governs nacionals i les conjuntures imprevistes ja s'encarreguen de fer-los naufragar. Tenim plans nacionals per la llengua, per la cultura, la salut mental, la indústria, també per la societat del coneixement i no sé quantes matèries més, enumera Soler. El problema és que la inestabilitat crònica dels governs i sobretot el desacord fonamental entre sobiranistes i autonomistes ens impedeix d'aplicar receptes realistes. Per tot això, cap a aquest article, les administracions hauran de fer un esforç ingent per recordar que compartim vehicle, viatge i destí per evitar que el principi de solidaritat quedi enterrat pel nihilisme del campi qui pugui.
0: A La Vanguardia, Lola García fa una lectura d'aquest desembarcament avui a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
9: Després que ho fes, recordem també Santiago Abascal, tant de passeig per Catalunya no és casualitat, diu. Només cal mirar les xifres. El 2023 Sánchez va obtenir a Catalunya ni més ni menys que el 34% dels vots, mentre que Feijóo es va quedar en el 13%, una distància, per tant, clau de cara a les properes generals, perquè reduir aquest marge pot ser el desllorigador per a Feijóo. Però Sánchez no ho tindrà fàcil, perquè els arguments que li van donar aquest lideratge català el 2023, el missatge bàsicament de normalització política, ja es comencen a desgastar i no hi ha cap atractiu que el substitueixi, en part també per la resistència dels jutges a aplicar l'amnistia. En aquest context, Vox va de pesca per caladors proclius del PSC i els d'Abascal s'aprofiten del discurs d'aliança contra els immigrants, mentre que el PP farà bandera de la baixada d'impostos. Per tant, Feijóo i Abascal, que no es trepitgen el terreny, acaba a Catalunya.
0: Al Washington Post, Albert Postils recullen el cas d'un excursionista que va estar 11 dies demanant ajuda a la intempèrie i bevent aigua estancada d'un aiguamoll per sobreviure.
10: Es tracta de Craig Berg, un enginyer jubilat de 70 anys que a finals d'agost va començar una travessia d'una setmana a l'illa Royal, una illa que forma part dels Grans Llacs, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. Era un excursionista experimentat, portava un any preparant el viatge, però el quart dia es va desviar d'un camí mal senyalitzat i va acabar caient en un pantà. Va quedar tot xop, la roba, la motxilla i el menjar, i va perdre el telèfon. Els següents 11 dies se'ls va passar demanant ajuda, sobrevivint a base de menjar liofilitzat i bevent, en paraules seves, l'aigua més repugnant que un es pot imaginar. I és que el senyor Berg va estar bevent de tolls d'aigua estancada i en una ocasió fins i tot va acabar en un aiguamoll fins que va acumular prou aigua de color marró i se la van passar. La història, malgrat tot, té final feliç. Passats aquests 11 dies, va aparèixer del no-res dos homes en caiac que havien sortit a veure ants i van avisar els serveis d'emergència i un helicòpter va acudir el seu rescat.
0: Déu-n'hi-do, quina història. Avui els diaris esportius, les portades són evidentment per Rafinha, després d'aquest hat-trick al camp del Sevilla.
10: El segon consecutiu que s'apunta al brasiler, aquí Mundo Deportivo ja compara amb Pelé i fa referència al titular, o rei, acompanyat d'una imatge de Rafinha abraçant-se amb el seu millor soci, Lamine Yamal, autor de dues assistències. A l'esport són més prosaics i parlen de Super Rafinha, il·lustrat també amb una celebració amb el geni de Rocafonda. A Madrid també es fan analogis cap a Rafinha, però el tema de portada és el derbi madrileny d'aquesta tarda. Què hi ha de nou? Es pregunta el Marca, acompanyat d'una foto de Mourinho i Simeone quan es van enfrontar en la primera etapa del portuguès al Madrid. I a l'AS, referit també als entrenadors, titulen companys de guerra. Simeone assegura ser un admirador de Mourinho i Mourinho diu que quan li van proposar de parlar al documental del Xolo no s'ho va pensar ni un minut.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: RAC 1.
12: Todavía puedes decir Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo con una mandíbula enorme y ese no es Malicius, pero sí es.

0: So are you ever afraid on screen or off?
1: I mean, it's like there's stuff where you want to feel that. You want to feel that uncertainty.
0: Yeah.
1: You know, fear is like things of the unknown, but I'm not afraid to feel afraid.
0: Yeah.
1: I'm not afraid to feel afraid.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Avui el suplement.
4: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriol. Saludarem també el Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
5: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
4: Avui el suplement Pep Borrell és un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, de les seves conferències i de les xarxes socials. En un moment de tanta parella oberta i de tanta varietat, avui el Pep Borrell reivindicant la vida una mica monacal. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al suplement d'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I acabarem, com sempre, amb l'eclipsi del suplement. Avui ens visita l'actor Carles Francino. Carles Francino Júnior, el fill de Carles Francino Sènior, que és el company periodista de la cadena SER. Acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. I just abans de les 9 és el moment aquesta temporada dels enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Avui l'enigma diu així.

casa engalanant-se. Tenia una cita. Sempre havia estat un noi molt presumit, però aquesta vegada s'ho va prendre massa a la valenta i la cita no es va arribar a produir.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge,
1: dintre
0: per les
1: del,
0: persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar el mar, la tela, per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica... I, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, el dissabte al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem És molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors
0: al carrer,
1: reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també ho fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el
0: concurs panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, eh? Perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi,
0: sí.
1: Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda justa molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
1: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàlegs sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
2: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobretot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàlegs sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàlegs sota la sorra i com vareu començar.
2: Diàlegs sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que

0: És, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, poder col·laborar i bueno, informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: To dream the impossible dream. To fight.
2: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicat

0: combinant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot Trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot Trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el Parc dels Jocs i dels Tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al Parc dels Torrents. Diem Parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 6:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers, que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. I perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns, així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

l'event Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'event Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot Trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot Trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el Parc dels Jocs i dels Tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la AMFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al Parc dels Torrents. Diem Parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2 i per la tarda 6:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brillas, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers, que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. I perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Esplugues City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan
principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs, per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la

A plaça Santa Magdalena hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població i l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima Festa Major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta el setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des de que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria faia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, em recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la Festa Major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot asques grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i encomanant el riure a tothom la xaranga. Ells seran color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la Festa Major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la Festa Major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'Avens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa, quina por, les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartir-se a la nit, i el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sírex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar Los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo y algo más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: necessari.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàleg sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàleg sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
2: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
2: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, bueno, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants de que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Jordi. Ja estem al segon dia de Festa Major.
0: Ja estem desperts.
1: Ja estem desperts. Diumenge, home, clar, sempre és dissabte de ressaca, diumenge de tranquil·litat, i avui diumenge de festa, festa, festa.
0: Ens ha costat arribar, eh?
1: Sí, ha costat, ha costat. És normal. És Festa Major i tenim que passar-nos-ho bé, no?
0: Bé, doncs, què farem? Sortirem una mica al carrer, a veure
1: sí,
0: què passa.
1: Sí, anem, tenim el concurs de menjar les seques amb botifarra, tenim moltes coses, tenim moltes coses. Tindrem que sortir al carrer i copsar una mica com està tota la situació fora, no?
0: Perfecte, doncs ens preparem l'equip i sortim.
1: Som-hi, som-hi, som-hi!
0: I anem veient, vinga. Som-hi!

0: Dos quarts de 12 i ens anem cap a baix. No sé si tal, Josep Maria. Hola!
1: Hola, Jordi!
0: Molt bé, ja et, sentim.
1: Mira, cursant el carrer, cursant el carrer. D'avui s'encén i el
0: crit de la nostra gent. Molt bé, Josep Maria, on estàs ara mateix?
1: Doncs pues mira, ara estic sortint per la porta de l'avenç. Ara t'explicaré una miqueta tot el que anem, tot el que anem veient. Doncs pues mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la festa major funcioni bé.
0: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
0: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts.
1: Molt bé, Josep Maria, doncs de seguida que ens demanis pas, tornem a l'antena, traiem els micros al carrer.
0: Perfecte.
1: I seguim.

Estaran actuant avui a les 9 del vespre a l'Avinguda Jacint Esteve Fontanet, dins del marc de... Recordeu, Doctor Prats, avui a les 9 del vespre.

Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu a un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major. També tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja m'està entrevistant a la gent que hi era. Tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilla, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. Sure.

0: I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
1: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
1: Que... bueno, que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc de nivell, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
1: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
1: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
1: Hi ha pocs, molt pocs.
0: N'hi ha pocs, bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
1: La meva família. El meu germà jugava i el meu pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
1: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
1: Que és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
1: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
1: Sí,
0: i ningú... I està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
1: Sí.
0: Ah. I aquesta és la diferència principal.
1: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escac? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
1: El meu germà.
0: El teu germà.
1: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
1: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
1: No.
0: Avui no.
1: Avui no.
0: Avui no. I concursa normalment?
1: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
1: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
1: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
1: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
1: Sí.
0: Bueno. Entre setmanes jugues normalment?
1: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou?
1: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
1: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
1: No, ara ja no, perquè he canviat a col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
1: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que ha començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
1: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
1: Vale, anem provant a veure si trobem cobertura, perquè estem buscant a la responsable de... com es diu això?
2: D'art, i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles. Se sent?
0: Sí, sí, sí, perfectament.
1: Ella és la Marta. Ah, i la Cristina, perdó.
2: Sí, jo sóc la Cristina. La Marta també està per aquí. Pues mira, Carolina, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat la Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carolina. Hola, Carolina.
3: Hola, buenos días.
2: Anem a moure'ns una mica perquè aquí no tenim gaire cobertura.
0: Ara ens estem
2: movent, és que hi ha aquí diversos estants que després intentarem parlar amb algun altre i a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra, que és important l'ombra,
0: sí,
2: també.
0: I potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
2: Aquí sí, Mònica, què tal?
1: Us sentiu bé?
0: Perfectament, perfectament.
2: Ara ja se sent bé, molt bé, Carolina. Carolina, com deia, és educadora, especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
3: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolsas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
2: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
3: Sí, desde que empezamos, que, bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió, y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces, por eso ya detectamos ya que no...
2: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
3: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
2: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
3: Gràcies a ti.
2: Gràcies, gràcies.
1: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
2: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
1: Anem a provar-ho.
2: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
4: Digues hola, Marta.
5: Hola, bon dia a tothom.
2: Lagos,
5: Esplugues.
2: Exacte. Lagos no hi és, que ens falta en el nostre equip de Sense Guió, però està donant recolzament moral i ara anem a buscar... mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
3: Sí.
2: Vale, perfecte. Hola, ¿qué tal? Buen día.
6: Buen día, aquí felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
2: Qué bueno, ¿y con adultos también?
6: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
2: Fantástico, muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
7: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
2: Genial. ¿Y esteu tenint molta gent que passa per l'estand?
7: Sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
2: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
6: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo, Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
2: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
7: Gràcies i bona festa major.
2: Gràcies, Emília.
6: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre presents.
2: Molt bé, gràcies i bona festa major.
0: Igual, fot-li.
2: Doncs
0: tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
8: Bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
9: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
9: Molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
9: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
9: Sí.
0: Sí, bueno.
9: Eso
0: bueno.
9: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
9: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues entonces es maravilloso, ¿eh? Entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
9: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
9: Sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
9: Sí, cada año venimos, sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
10: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
10: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
10: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, ¿eh? Sí. Y la altura que cogen.
10: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, muchísimos años. No sé decir.
10: Claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
10: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
10: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
10: Fins a l'altar.
0: Sí, sí.
10: Mi català no es muy de eso, pero bueno.
0: No se preocupe.
10: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montáis, sí. Y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
10: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
10: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
10: y es una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
11: Bueno, sí, a la India es
0: fácil. A la India, sí, a la India. Sí, senyor, he sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
10: A la India?
0: I, bueno,
10: tan lluny, a la Índia.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
11: A la Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
9: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El esbar d'Esplugues.
9: Sí, sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes d'Esplugues de Catalunya me gustan mucho.
0: Bueno.
9: Me encanta.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
11: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
12: Teniu una guita, nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com la guita de Berga.
0: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el sol dels dracs també passa que...
13: Jo vaig fer allí la mili.
12: Ostres, quasi res.
11: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Doncs no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
11: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic.
10: Molt bé. Aquell quartel, mare meva.
12: No, sí, sí.
11: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
12: A l'hivern?
10: Sí. Ah, no sí, recordo. Però...
0: Sí, imagina.
10: Allà, allà estava el... El corbacho.
12: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, feies ni el corbacho, ni res de tot allò.
10: Un bocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records sí, que no s'olvida. Sí, sí. Això és el que no s'olvida, clar, per això, que això és el que no s'olvida, que això no s'olvida mai. Havia... Molt bé. Pues bueno, escolti, bueno, ha sigut molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
10: No havíem estat mai no, d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No, no. Li ha semblat? Li ha agradat?
10: Sí, molt maco.
11: Jo
10: molt
11: no sabia ni on,
9: jo sí, jo estuve
11: ni
9: a
11: on estava.
0: Sí?
9: Radio Estel.
0: Ah, en Radio Estel.
10: Radio Estel, ayer Sanz.
0: Sí, está muy bien. Al lado de la estación de Sanz. Está muy bien. Esos estudios están muy bien. Sí, yo he estado también. Está muy bien. Esos estudios están muy bien.
9: Sí.
0: Muy bien, pues nada, vamos a pasar la comunicación a nuestra compañera que está fuera en la calle.
1: Ja estem aquí.
0: Esteu aquí? Doncs pues vinga, us passem, passem el testimoni.
1: Estem on air.
0: Vinga, vinga,
1: molt
0: l'ataque,
1: bé.
0: L'ataque.
1: Aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre stand que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues sense barrera. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia.
1: Teniu un stand aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
8: Estem fent pintacara per a nens i adults.
1: Ah, jo m'apunto.
8: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliària reducida, aquí a Espluga. I, bueno, i per tothom també.
1: I teniu ja una antiguitat vosaltres com a associació Esplugues, oi que sí?
8: Sí, tenim 20 anys.
1: 20 anys. 20 anys, molt bé.
8: Espluga. I ara cada vegada hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt, molt contents de com va la cosa.
1: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
8: Sí.
1: Totes
8: les...
1: La mobilitat és primordial, no?
8: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
1: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
8: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
1: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu. Que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat?
8: Pues anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de rodes.
1: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
8: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que
1: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
8: També.
1: No treure-li capacitat de decisió.
8: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
1: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
8: Pues espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
1: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
8: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1... I ahí fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència que li falta una rampa, un ascensor, o algun paper per fer.
13: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
1: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
8: Sí, sí, estem fent. Ara en Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
13: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
8: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
1: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
8: I que li agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
13: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
1: No!
13: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link, sense saber-ho, de teatre.
1: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
8: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Jo crec que ja per a Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
1: Que guai.
13: Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
8: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
13: Gràcies.
1: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esproset, Esprosit, que es dedica a ajudar persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
13: I no perdem la connexió.
1: I no perdem la connexió.
0: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier.
1: Vaig a buscar un responsable.
0: Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
14: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'edat d'enguany?
14: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
14: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: És que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
14: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, n'hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
14: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
14: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
14: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
15: He baixat jo, sí, sí.
0: Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
14: L'escaig?
0: Sí, l'ajedrez.
14: Ah, l'escaig, a mi no, jo no soc tan fan d'allò.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
15: Sí, bueno, m'agrada, sí, sí, sí.
0: T'agrada,
15: sí,
0: bueno. Sí, aquí, sí, perquè...
15: sí, sí.
0: Ha jugat alguna vegada?
15: Sí,
0: jugues...
15: sí. I m'agrada aquí al club com juguen i, bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
15: això, veritat. Això ha sigut molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
15: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
15: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia de 11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig torneig és, bueno, és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
15: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
0: Sí, clar, però és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
15: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
15: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries, clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
15: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure'l. Sí,
0: molt bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
15: Ah, pues sí.
0: Us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
14: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí.
14: El color sobretot. M'ha agradat pues, també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
14: Sí, sí. I bé. La veritat que bé.
15: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, pues vindrem un dia.
14: Sí, m'agrada.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
14: Moltes gràcies.
15: Ha sigut una experiència molt maca. Moltes gràcies.

0: I en aquests moments despedim els nostres convidats i passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer, com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Asprocit, que és un...
2: Asproseat.
1: Asproseat, perdona. És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asproseat. Asproseat.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Sí, i avui que esteu fent a l'estat.
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits. Ai, sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
1: Que guai.
3: I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això molt. Està que avui està molt bé, tota sí, aquesta sí, zona sí, del sí. Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: Gràcies. A tu, gràcies. Doncs tornem la senyal a l'estudi i això ha estat tot per avui. O no, ja veurem.

Hola, benvinguts i benvingudes. Estem aquí als estudis d'Esplugues FM. Estem a l'Event Centre Cultural amb aquest programa especial de jornada de portes obertes durant tot aquest dissabte. Demà serà també un altre dia de jornada de portes obertes. Ara us volem passar la programació que tenim de Festa Major per diumenge. Diumenge al matí i diumenge a la tarda. Començarem a les 8 del matí amb les matinades. Hi haurà doncs, les gralles, els timbalers, també participaran el escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el parc dels jocs i dels tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al parc dels Torrents. Diem parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:45 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Event Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també.

Demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el seguici de diumenge a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest seguici de diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, i perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Espluga City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

0: I ara tenim a la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda, la plaça estava plena gom a gom, si sentiu ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles, i com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè el grup és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: sí, bueno, sí, per... tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que són més de 10 hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Val? Doncs ara comença a pujar al segon pis, al tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen al Casal Brilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a les castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, i així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo, bueno, ja tenim la música a l'estudi L'esplugues i fan, ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta a l'enxaneta, ha fet cinc i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per Esplugues FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els ho estan fent molt bé. Els castells que he vist jo, no ha fet llenya cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, ja que estic per la costa llena. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre senti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, estar aquí tanta estona de peu dret cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del pregó una mica assistirà l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a l'ombra, ocupant tota l'avinguda de l'Aurea Miró a la sala que estem fent, però estem bé a la posició. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que està donant
1: sí,
3: voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, i tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc. Perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarda un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo soc molt dolenta, soc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc.
0: Clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així clar. Poden jugar moltes,
0: clar,
2: és molt interessant, si no,
0: és interessant. Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen, clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen l'entrenament.
2: Jo crec que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, faig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo.
0: Estàs preparat per tot, eh? No. Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig ser psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, i a partir els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: Sí, he començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: Kasparov.
0: El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a l'astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agrada bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, sí, som d'Esplugues, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí. Hola, clar, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu, fins la propera.

0: Bé, i tenim, ja tenim ara amb nosaltres el David i el Javier.
1: Vaig a buscar un responsable.
0: Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
2: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
2: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
2: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: És que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que a més veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
2: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'agrada tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
2: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
2: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
2: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
3: He baixat jo, sí, sí.
0: Ah. Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
2: L'escaig?
0: Sí, l'ajedrez.
2: Ah, l'escaig, a mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí, ell sí. Javier, tu eres el fan del...
3: Sí, bueno, m'agrada, sí, sí, sí.
0: T'agrada?
3: Sí,
0: bueno, sí, aquí... sí, perquè...
3: sí, sí.
0: Has club. Jugat alguna vegada?
3: Sí, jugues... sí. I m'agrada aquí al club com juguen i, bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
3: veritat. Això ha sigut molt maco. Un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè
3: això
0: tens tota la raó, perquè pocs deports hi ha que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
3: Sí, ha sigut molt impactant i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia de 11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels tornejos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre i això també és una cosa que és interessant.
3: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim. Però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
0: Sí, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera
3: no
0: mouries.
3: Tenien 10 segons per fer un
0: perill,
3: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
3: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure'l.
0: Molt bé. Bueno, doncs res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM. Us ha agradat la ràdio? Us ha agradat veure l'estudi?
2: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí.
2: El color sobretot. M'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
2: Sí, sí. I bé. La veritat que bé.
3: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, a ti que t'agrada molt la música, vindrem un dia.
2: Sí, m'agrada.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut.
2: De res.
0: I que espero que tingueu una molt bona Festa Major.
2: Moltes gràcies.
3: Ha sigut una experiència molt maca. Moltes gràcies.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de...

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, menys que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts.

al escamot Trabucaire d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on s'inicia la sortida des de la plaça Santa Magdalena. Es fa un recorregut per carrers de la nostra vila, per tant podeu estar a casa a les 9 del matí i dir: ara qui m'està despertant si jo aquesta nit he estat de farra i de festa major d'aquí d'Esplugues. Diumenge a les 8 del matí les matinades ens desperten. Aquest recorregut finalitzarà al Casal de Cultura Robert Villas. És una activitat que organitza la coordinadora de Cultura Popular d'aquí de l'Ajuntament i que hi participa, com us he dit, a l'escamot Trabucaire d'Esplugues. Tenim activitats que duren tot el dia i que són diverses. Per exemple, hi haurà el Parc dels Jocs i dels Tallers. És una activitat que està organitzada per la Colla dels Tres Toms i que també està organitzada per la ANFE, que és la Federació del Tren Tripulat. Val? On es farà totes aquestes activitats? Doncs mireu, es farà al Parc dels Torrents. Diem Parc dels Torrents, però normalment nosaltres li diem a baix al barranc. És com coneixem el parc. Val? L'activitat es fa des de 2:15 fins les 2:00 i per la tarda 5:15 fins 9:15. Hi haurà un espai on trobareu jocs gegants, videoconsoles, jocs electrònics, ludoteca, i es pot jugar amb aigua, si és que no fa molt de fred i esperem que demà no plogui. Hi ha més activitats. L'Avent Centre Cultural col·laborem amb moltes activitats. A les 10 del matí tindrem el torneig de partides de ràpides d'escacs. Hi haurà també el torneig de billar a tres bandes. Tenim més coses, com no? Evidentment, Esplugues FM. Estarem aquí també demà diumenge participant d'aquesta jornada de portes obertes i d'aquesta festa major. Una de les activitats estrelles per aquest diumenge, una de les estrelles, no és l'única, és el concurs de menjadors de mongetes i botifarra que organitza la societat coral La Coloma. La Coloma és una entitat que té 166 anys i que enguany fan la 49a edició del concurs de menjadors de mongetes. Preparem-nos perquè l'any que ve faran el 50è aniversari. També hi ha més activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, activitats inclusives amb jocs tradicionals, accessibles, colors a peu del carrer, jocs de gags, tallers de xapes, hi haurà pintacares, danses Bollywood, i tot això està organitzat per diverses entitats inclusives de la nostra població. Esplugues Sense Barreres, per exemple, i la Creu Roja i Aprenem participen també en d'altres activitats al Casal de Cultura Robert Brilles, que es diu Refugi dels Sentits. Vine, respira i gaudeix. Una altra de les activitats estrelles que tenim per aquest diumenge és el Seguici de Diumenge, a càrrec dels Diables d'Esplugues, les colles de castellers, que participen en aquesta Diada Castellera, i el grup de percussió Atabalats també fa aquest Seguici de Diumenge. Hi ha un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brilles per arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. I perquè dic que és l'activitat, una de les activitats estrelles de la nostra població, doncs perquè quan arribarem a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament, el que tenim és la Diada Castellera, que es farà aquí a la nostra població, amb els castellers d'Esplugues, amb els nostres cargolins, amb els castellers de Sants, capgrossos de Mataró. Què més us podem oferir? Doncs activitats que es fan tot el dia. El mercat de l'Espluga City, amb les seves parades d'artesania, d'alimentació, en clau Far West, i hi ha diversos tallers que es fan principalment al carrer Montserrat o a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Altres activitats de tot el dia, doncs per exemple, hi ha unes activitats de les que podem gaudir a Can Vidalet. A les 11 del migdia es plujuga amb activitats infantils a la Rambla de la Mercè de Can Vidalet, i a les 12 tenim una activitat que és un itinerari que combina història i art, històries amagades en l'art del parc de Can Vidalet, històries amagades i que estan gravades en la memòria d'aquest parc. I aquí arribem i fem un tall, perquè a partir d'aquesta hora ja passaríem a les activitats de diumenge a la tarda.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la Samacael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns, així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu al munt de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja m'està entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brill, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. Sure.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
2: Hola.
1: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
2: Que... bueno, que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, aunque no sóc de nivell molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
1: Bueno, una pregunta. Quina edat tens? Això també és important.
2: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
1: Bueno, estàs a punt ja.
2: Sí.
1: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts? N'hi ha pocs?
2: Hi ha pocs.
1: N'hi ha pocs. Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
2: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
1: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
2: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes i ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
1: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
2: No és fora, és com dins.
1: Perquè els altres es feien a l'exterior.
2: Sí, es feien a l'exterior.
1: Clar, i aquesta és aquí...
2: Sí,
1: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
2: Sí.
1: Ah. I aquesta és la diferència principal.
2: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
1: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
2: El meu germà.
1: El teu germà.
2: Juga molt bé.
1: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
2: Sí. Bueno.
1: I el teu germà estava concursant avui també o no?
2: No.
1: Avui no.
2: Avui no.
1: Avui no. I concursa normalment?
2: Bueno, abans sí, però ja no tant.
1: Ja no
2: però se li dona molt bé encara.
1: Sí?
2: Sí. Bueno.
1: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
2: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
1: I és molt bo.
2: Sí.
1: Bueno. Entre setmanes jugues
2: no,
1: normalment?
2: No, només no jugues a casa amb el meu pare.
1: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou?
2: Sí.
1: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
2: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
1: I ara ja no ho fas?
2: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
1: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
2: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
1: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i et tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
2: Hola, bona tarda, em sentiu?
1: Perfectament.
2: Vale, anem provant a veure si trobem cobertura, perquè estem buscant a la responsable de...
3: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles. Se sent?
1: Sí, sí, sí, perfectament.
2: Ella és la Marta. Ah, i la Cristina, perdó.
3: Sí, jo sóc la Cristina. La Marta també està per aquí. Doncs mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
4: Hola, buenos días.
3: Anem a moure'ns una mica perquè aquí no tenim gaire cobertura.
1: Ara et sentim perfecte.
3: Estants, que després intentarem parlar amb algun altre. I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra, que és important de l'ombra,
1: sí,
3: també.
1: I potser és més important l'ombra que la cobertura, avui, no?
3: A veure, aquí sí. Mònica, què tal?
2: Us sentiu bé?
1: Perfectament, perfectament.
3: Ara ja se sent bé. Molt bé, Carolina. Carolina, com deia, és educadora, especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles, i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
4: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
3: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
4: Sí, desde que empezamos, que, bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió, y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces, por eso ya detectamos ya que no...
3: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
4: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
3: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots, Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
4: Gràcies a ti.
3: Gràcies.
2: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
3: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
2: Anem a provar-ho.
3: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
5: Digues hola, Marta. Hola, bon dia a tothom.
3: Lagos,
5: Esplugues FM.
3: Exacte. Lagos no hi és, que ens falta en el nostre equip de Sense Guió, però està donant recolzament moral, i ara anem a buscar a... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
6: Sí.
3: Vale, perfecte. Hola, ¿qué tal? Buen día.
6: Buen día, aquí felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
3: Qué bueno, ¿y con adultos también?
6: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero... Si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
3: Fantástico, muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
7: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
3: Genial. ¿Y esteu tenint molta gent que passa per l'estand?
7: Sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
3: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
6: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo de Esplugas y Neurodiversidad, y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
3: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat Esplugas. Moltíssimes gràcies, Jordi.
7: Gràcies i bona festa major.
3: Gràcies, Emília.
6: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
2: Molt bé.
1: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
3: Sí, sí, sí.
1: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
3: Molt bé.
1: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
3: Para mí que cada año es mejor.
1: Cada año va mejorando.
3: Sí.
1: Sí, bueno.
3: Eso
1: bueno.
3: Creo yo.
1: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
3: Es que me gusta todo lo que he visto.
1: Ah, bueno, pues todo es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
3: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
1: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
3: Sí.
1: Eso claro. Ya hace años que está también.
3: Sí, cada año venimos, sí.
1: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se puedan, no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
4: A mí me encantan los castellers.
1: Los castellers, muy bien.
4: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas sí. Torres.
1: Tiene usted razón, es increíble.
4: ¿Desde cuándo?
1: Es increíble verlos cómo suben, sí, sí. Y la altura
4: Pero,
1: que cogen.
4: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
1: Sí, lleva mucho, yo creo que lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
4: Habría que mirar el archivo, claro.
1: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
4: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
1: Sí, sí, estava jo aquell any.
4: La torre aquella.
1: Sí, jo estava aquell any, increïble.
4: Fins a l'altar. Sí, sí. Mi català no és molt d'això, però bueno.
1: No se preocupe.
4: I, oye, jo me fascinó aquello, un any que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí, yo casi no me lo creía, cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta... con la torre montada, sí, y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
1: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
4: Sí, yo.
1: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
4: Y aquel año cuando lo vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
1: No,
4: y es una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
1: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
5: Bueno, sí, a la Índia.
1: A la Índia, sí, he sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
4: A la Índia?
1: Ha, bueno,
4: a la Índia, tan lluny, sí. A la Índia.
1: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
5: A la Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
1: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hay algun?
3: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me
1: encantan. El esbar d'Esplugues.
3: Sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Esplugues de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
1: El correfoc també, ben xulo, els diables.
5: I ara n'hi ha
1: bastants. Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants. Ara
6: teniu una guita, nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com la guita de Berga.
1: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el joc dels dracs també passa que...
7: Jo vaig fer allí la mili.
6: Ostres, quasi res.
5: Sí, jo també la vaig fer allà.
1: Pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
5: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
1: Per això ho dic. Molt bé.
7: Aquell quartel, mare meva.
6: No sé, sí.
5: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada.
6: A l'hivern?
7: No me'n recordo.
1: Sí, imagina.
7: Allà estava el corbacho.
6: Sí, ja no existeix tot això, ni el cortijo, ni el corbacho, ni res de tot allò.
7: Un xocàtar de truita.
1: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'oblida. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Molt bé. Pues bueno, escolti, bueno, ha sigut, molt bé, ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. L'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir, i ha sigut un plaer tenir-los. I...
4: No havíem estat mai d'això de ràdio.
1: Què li ha semblat? No, què li ha semblat? Li ha agradat?
4: Sí, molt, molt, molt, molt, molt maco.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Us passem el testimoni.
2: Estem on air.
1: Vinga, vinga,
2: l'ataque. Molt bé, aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre stand que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues Sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia.
2: Teniu un stand aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
3: Estem fent pintacara per a nens i adults.
4: Ah, jo m'apunto.
3: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliar reducida, aquí a Espluga. I, bueno, i per tothom, també.
2: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
3: Sí, tenim 20 anys.
4: 20
2: anys. Molt bé.
3: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
2: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
3: Sí.
2: La mobilitat és primordial, no?
3: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
2: Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
3: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
2: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
3: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de rodes.
2: Molt bé, és posar l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
3: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
2: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
3: També.
2: No treure-li capacitat de decisió.
3: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
2: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
3: Pues espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
2: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? Al local 1...
3: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1... I ahir fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
2: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
5: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
3: Sí, estem fent. Ara a Nolga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
2: És superguai, heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
3: Sí. És tant per a persones com a mirada reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
5: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
3: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
2: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
4: No!
2: Sí. La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
5: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
3: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Yo creo que ya para Navidad o Nadal, yo creo que pueden hacer algo ya.
5: Qué guay.
2: Pues Radio Esplugas FM estará para Nadal a la primera obra de Esplugas sense barrera de teatro. Allá estaremos. Muchas gracias, Bernat.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias.
5: Y ahora anem a l'últim stand que està, que és Esprocit. Que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
2: I no perdem la connexió.
5: I no perdem la connexió.
6: Separats tirant la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareix.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
2: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Esprocit, que és un...
3: Esprocea, perdona.
2: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
3: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
2: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
3: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar, residència i residències.
2: I on estan aquestes residències?
3: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
2: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
3: A Esproseat. Esproseat.org pot contactar amb nosaltres.
2: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies.
4: Sí, i avui ho fent a l'estim que dones.
3: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
4: Ai,
3: sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
4: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
3: Sí, molts.
4: Fantàstic.
3: Molts.
4: No? Això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla s'ha que avui.
3: Sí.
4: Doncs moltes gràcies i molta bona Festa Major.
3: Igualment, gràcies.
2: Gràcies. A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Bueno, sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la puntada.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè el grup és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por de que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta, doncs, prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc, precisament per
1: sí, bueno, sí,
0: per...
1: tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitx pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament. Ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Val? Doncs ara comença a pujar al segon pis. El tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament, es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen altres albrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolta com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, i així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi L'Espluga de Fam. Ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cim i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a Esplugues FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els tallers ho estan fent molt bé. Els cafès que he vist jo, no fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir per a les talleres. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre canti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, està aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del tabú una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a l'ombra, ocupant tota la vinguda de l'Aurea Miruc de... a la sala que estic. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I, bueno, jo he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc, perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... Bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que ja sent que jo veig que ja sent que a Moura pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a Moura i llavors ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc,
0: clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és molt interessant,
0: és si no es fa molt llarg. Si no es fa molt, més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ràpides,
2: llavors,
0: ja tenen
2: un
0: entrenament. Jo crec
2: que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí.
1: Bueno,
2: ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, faig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo. Que
0: estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig al psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs, bueno, que l'anglès, o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més a l'escacs, eh? I, bueno, ja partit, i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes, l'acompanyes.
2: Jo acompanyo.
0: Sí,
2: he començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc a l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb
1: Kasparov.
0: Ell? El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues,
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí. Hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu, fins la propera.

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Hums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: Sebas, sus amigas, la Ari, la Edurne, la Nuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent que d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
1: Jo deia els exiliats.
0: Exacte, sí, sí, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
2: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb, no, amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
0: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
3: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
4: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent de... Pues d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un anca anual. Així.
3: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat. No només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents. Perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat. I és superbonic de veure, oi que sí?
0: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
3: Exactament.
0: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
5: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
0: Bé, molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
6: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
0: Però també havies estat diable.
6: També, sí, sí.
0: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
6: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
0: Ah, imagina't, eh? Encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
3: I els diables quan surten avui?
0: Avui a la nit, no? A la nit.
3: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
7: Pol.
3: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
7: Estic bé, bastant bé, sí.
3: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
7: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
3: Carai, veniu del País Basc a la festa.
7: Sí.
3: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Què passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers? Ah, mira, tenim una quarta generació? No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
0: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
8: De Vilada.
3: On és Vilada?
8: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
3: A prop, no, eh?
8: A prop de Berga, sí.
3: No, a prop d'aquí.
8: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
3: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
8: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
0: Que i... Sí, sí. Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí, any rere any, i més cares, i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any, o més, perquè hi ha gent que igual falta un any, sí. I ens tornem a trobar, i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
3: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i part de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
9: Iñaki.
3: Es diu Iñaki, té nom.
10: Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
9: No, perquè jo sóc del País Basc.
3: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
9: Eh?
3: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
9: Vaig vindre el dijous.
3: Vale, però has vingut amb excusa.
9: Les festes, sempre.
3: Veieu el moviment?
0: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
2: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
3: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
0: Sí, aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
3: 10 del matí.
0: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
3: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
0: Visca!

0: fer-li cas al cor.
1: Tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
2: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
1: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
2: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
1: Sí, i tant, tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer, es té que viure la festa, Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
2: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
2: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí. Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
2: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
2: Un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa... a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer,
2: greu,
1: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
2: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que vas fer totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
1: bueno,
2: perquè
1: jo, més que trist,
2: podria...
1: diria afortunat.
2: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
1: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè
2: bueno, jo sóc feliç de veure,
1: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent.
2: És un crit de guerra, tio, és un crit de guerra.
1: Sí, bueno, correcte. Amb el seu moment, tot el seu...
2: Pilarín, sí, va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
1: Tenim aquí diverses gent que ens està visitant, perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
2: Enmig de les vaques.
1: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, del que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
2: no
1: així.
2: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat de Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, doncs res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè, al principi, a Tajikistan, aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direm, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no?
2: Uh-huh.
3: Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí en principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni a cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que,
3: exacte,
2: que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat.
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I, diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts i tot sec, i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? A quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no ho voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, eh? Encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: de l'any.
2: Diuen
3: que a partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi,
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres? Més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i he anat fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.

0: Tal i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
1: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
0: Ah, encara.
1: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així. O sigui estic, que... estic bastant content amb el pes.
0: Economitzes el que pots, no? Perquè pesi el menys possible, no?
1: Clar, important.
0: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, l'Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? Ja, pues, a Geòrgia va ser o...?
1: A Geòrgia em vaig comprar unes de, la marca Hooker,
0: sí?
1: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
0: Ah, molt bé. Estàs encarregant les sabatilles.
1: Sabatilles. No, no, ja les tinc, ja les he comprat.
0: Ah, les has comprat ja, molt bé, sí, molt bé.
1: Sí. Jo pensava que no tindria el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, Ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
0: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa.
1: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
0: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
2: Has fet alguna mitjana?
1: Mira, de
2: les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
1: Sí, sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
2: Quina diferència, eh?
1: Però, bueno, tenien altres inconvenients també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
2: Yeah.
1: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes,
0: bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
1: Clar, és que marca que no conec.
0: Sí.
1: No tenen la sola especial per muntanya, que... però bueno, tampoc faig de muntanya.
0: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
1: Vale.
0: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
1: Doncs...
0: Ara Pakistan,
1: des
0: no?
1: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
0: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
1: exacte.
0: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
1: Això m'han dit.
0: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podia ser.
1: Està força lluny.
0: Quan més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
1: Ui, fer el passatge és mala idea, però
0: no, que és broma.
1: Més o menys al maig.
0: Al maig de l'any que ve.
1: Potser.
0: Al maig.
1: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
2: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial, algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que

0: potser el que tu ens diguis se'ns sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
1: Tajikistan és un país que abans d'entrar jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan, i llavors que tot et venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals, i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món, i és molt sorprenent. Després, Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa, i és un país completament diferent de Tajikistan, perquè és tot pla, és tot desert, i són les ciutats de la Ruta de la Seda, i són molt maques aquestes ciutats, eh? Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar, i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada, i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
1: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos, i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I bueno, doncs et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però bueno, també anant sol coneixes més gent perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes i la gent se t'apropa més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un moro, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
1: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que no feia el viatge íntegrament a peu, no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent, i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
1: Tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers, que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
2: Clar, jo crec, sí, que, jo crec sí. que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos mostres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
1: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos mostres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
1: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó i poca cosa més. La veritat, és un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
1: També ells ho fan aposta, perquè tenen través... ja és un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? Tu has passat per allà?
1: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
1: bueno,
2: nostra...
1: Ja, ni... fa molts anys.
2: Ah, vale,
1: ja
2: vale.
1: Ja fa molts anys. Sí.
2: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, i ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
1: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. I he fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
1: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
1: Suposo que no. Pesava, eh? Ostres, pesava.
2: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos? Els ruskis, no?
1: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
2: Home,
1: també, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
1: Té tota la pinta, sí.
2: Sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta.
1: Sí.
2: Tenia baioneta.
1: Sí.
2: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
2: Arma de guerra. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan, tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale, vale. A ti te va, no. Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara, ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
1: Això,
2: no?
1: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica en precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
1: No sé, jo a priori no crec, o sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, que és igual, no? Però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
2: Ah, t'ho van preguntar.
1: No. Van preguntar, perquè vaig anar a molts països, clar, tant, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
2: Que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
1: no, vulguis... no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: Sí, sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
2: Ah, això clar, és el
1: no
2: que anava a dir.
1: Tampoc, perquè però tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... i en canvi han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixample, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
1: no tinc ni idea.
2: Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb boli, no? Que es diu. Molt bé.
1: Sí.
2: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta al món a fer vots com Tajikistan seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara pues, serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'ells quan estiguis molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
1: Fa.
2: Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pots fer-ho,
1: això, sí.
2: És una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
2: Diguéssim, estic molt
1: agobiat. I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
2: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
1: Doncs mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
2: 3 setmanes?
1: Vaig parar una setmana... ara estic parant, no? ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
2: Sí.
1: És necessari.
2: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
2: ah,
1: i per això... Però
2: clar,
1: sí, veig que ha augmentat bastant ara.
2: O sigui, i és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
1: no,
2: quan més
1: no,
2: tingui,
1: la
2: millor,
1: la
2: però...
1: Mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
1: Sí.
2: No? Exacte, exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
2: Sí, no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí, sí, sí, sí.
2: I després hi ha una, sí, ràdio, una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast que em fa el Sergi Marín.
2: Vale.
1: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
2: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, porai, dos així.
2: Sí,
1: però... Alguns pensen que soc de Terrassa, però no.
2: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
2: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva.
2: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, i va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, no, no, no, no. Sant d'Espluga, sí. Vull anar repetint sempre perquè...
2: Ho has de dir, ho has
1: sí,
2: de dir, eh?
1: Sí, el diari de Terrassa, sí, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa i ho van dir equivocadament. I bueno, ja no els hi vaig corregir perquè dic, és igual, saps?
2: Sí, sí, sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat.
1: Va,
2: i
1: va.
2: Aquí sempre. I a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: Aquí, no, silenci res, eh?
2: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
2: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot. Saps? és brutal. És brutal, eh?
2: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprox.
2: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran,
1: sí.
2: No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat
2: això,
1: aquí.
2: Això deu passar, sí, aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí, jo crec, sí, que sí.
2: Perquè, clar,
1: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
2: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus
1: sí,
2: més xinesos, no? Més així de, orientals.
1: Exacte.
2: Ah, exacte. Sí,
1: a veure,
2: sí,
1: aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
2: Sí, sí, sí, sí. I té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els hi va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cor d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
2: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis d'alta Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No, no m'he trobat allò... No.
2: No, no.
1: Clar,
2: no.
1: Tampoc porto tant de temps aquí, eh?
2: Clar, clar, clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant de... Que
1: no, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
2: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
3: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
2: Ja està.
3: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
3: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
3: Ah, doncs no...
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques com el temps de visualització que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
3: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte. És veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada. Sí.
1: Exacte.
2: Sí, sí.
1: Val. Doncs això.
3: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
3: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla, però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
3: El barret,
1: que ho sàpiga transmetre.
3: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi, quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
3: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
3: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
2: La Volta al Món a peu. Dia?
3: Dia, avui quin
1: 294,
3: dia és?
2: 294,
1: crec.
2: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No estic segur.
2: Te fots una paella, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
1: sí,
2: o
1: tant,
2: així? No tens cap problema, no?
1: Tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
3: Una abraçada.
1: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
2: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és són el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de Montjet de Sant Botifarra, que enguany... Sempre és un concurs que tu és... saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig molt que aquí n'hi ha un és que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Oh. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. John Brown era un petit indi, John Brown era un conill d'Índies i ara és una... Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu a un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi, John Brown era un conill d'Índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo, Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo, Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
3: Yo, es la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
3: Pues lo que he visto, perfecto. Me pareció muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotros, que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
4: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya, fue un poco... se deslució.
4: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
4: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho o habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa, ya, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis,
3: la
0: pero...
3: La mejor porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
4: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó muy tarde. Muy para tarde. Mí, demasiado tarde.
4: No sí. pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, lo pero entiendo.
3: Viendo ayer
4: lo... Pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los Trabucaires, todo lo que hacían por la calle, sí. ¿no? Y después fuimos a ver el lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayoleta, en el museo que hay de, sí, sí. De la cerámica, sí.
4: Sí.
3: Y luego en la Plaza de Macael.
4: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
4: Es diferente todo. Sí. Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque era, ella es de.
3: De Aragón.
4: No, de Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10, sí, señora. Sí, sí.
4: Interés
0: sí, señora.
4: Por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
3: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
3: Sí, sí, sí. Sí.
4: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
4: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
4: Pues
0: espero
4: sí.
0: que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha marcha, sí. con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va a hacer falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
4: Muy bien.
3: Pues bueno, ha sido una experiencia pues, muy
4: agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro sí. muchísimo. Muchísimas gracias.
4: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és són el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però sí, pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc tenir bé, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: N'hi ha pocs.
0: Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home. Amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant. Però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí,
5: jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí. Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: també,
0: i potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
5: A veure, aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda. I sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de la... Associació d'Autisme i...
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi.
9: I l'Emília.
5: A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, ¿qué tal? Buen día.
10: Buen día, aquí felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
10: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
11: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial. I esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
11: Sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
10: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo, Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos la nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
9: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
11: Gràcies i bona festa major.
9: Gràcies, Emília.
10: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí. Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
13: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
13: Molt, molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
13: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
13: Sí.
0: Sí, bueno.
13: Eso
0: bueno.
13: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
13: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
13: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del mercadillo que hay?
13: Sí.
0: Eso ya hace años que está también.
13: Sí, cada año venimos, sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
14: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
14: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
14: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, ¿eh? Sí. Y la altura que cogen.
14: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
14: Habría que mirar los archivos, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
14: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
14: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
14: Sí, l'altar. Sí, sí. Mi català no es muy de eso, pero bueno.
0: No se preocupe.
14: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montado, y sí. Y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
14: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
14: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
14: y es una cosa que solo se hacía en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí.
15: Bueno, sí, a la
0: India. Es... A la India, sí, he sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
14: A la India?
0: Ha, bueno,
14: a la India, tan lluny, sí. A la India?
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
15: A la India ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
13: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me
0: encantan. El bar d'Esplugues.
13: Sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Esplugues de Catalunya me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
15: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
16: Teniu una guita. nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el zoo dels dracs també passa que...
14: Vaig fer allí la mili.
16: Ostres, quasi res.
15: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Però no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
15: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic, per això ho dic. Molt bé.
14: Aquell quartel, mare meva.
15: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
16: A l'hivern?
14: Sí. No recordo. Però...
0: Sí, imagina.
14: Allà estava el corbacho.
16: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortico, feies ni el corbacho, ni res
14: de
16: tot allò.
14: Un bocata de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'olviden. Això és el que no s'olvida, clar, per això, que això és el que no s'olvida, que això no s'olvida mai. Molt bé. Pues escolti, ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir, i ha sigut un plaer tenir-los. I...
14: No havíem estat mai d'això de
0: res. Què li ha semblat? No, Li ha agradat?
14: Sí, molt maco.
0: Us passem el testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: l'ataque. Aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues Sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: Estem fent pintacara per a nens i adults.
18: Ah, jo m'apunto.
17: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliar reducida, aquí a Espluga. I, bueno, i per tothom, també.
5: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
18: 20
5: anys. Molt bé.
17: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
5: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veus veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Pues espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
17: Estem a Rafael San Sebastià, local 1... I ahir fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
7: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara en Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre

0: sense saber-ho, de teatre?
1: És que m'ho van comentar els teus companys i la Olga diuen que potser és la directora. I, ostres, a veure quan feu la primera obra, eh? Jo tinc ganes de veure-la.
2: Sí, ara estem molt bé, todavía, però jo crec que ja per Navidad o Nadal jo crec que podem fer alguna cosa ja.
1: Que guai.
0: Pues Radio Esplugas FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugas sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
2: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
3: I no perdem la connexió.
1: I no perdem la connexió.
4: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
5: Sí.
4: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, no, ja ho coneixeu una mica sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
5: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó, m'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
4: És el que més t'agrada.
5: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
4: És que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
5: Sí.
4: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'agrada tant, n'hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
5: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
4: Sí.
5: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
4: També t'ha agradat?
5: Sí, bueno, allò m'ha agradat.
4: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
6: He baixat jo, sí, sí.
4: Ah. Sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
5: L'escaig?
4: Sí, l'ajedrez.
5: Ah, l'escaig, a mi no, jo no soc tan fan d'allò.
4: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
6: Sí, bueno, m'agrada, sí.
4: T'agrada?
6: Sí,
4: bueno, sí. Sí,
6: perquè... sí.
4: Ha jugat alguna vegada?
6: Sí. M'agrada aquí al club com juguen i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
4: Sí, és veritat.
6: Això ha sigut molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. I això ha estat molt agradable.
4: Sí, perquè...
6: Ha estat molt bé.
4: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi ha que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
6: Sí. Ha sigut molt espontani i molt positiu. M'ha agradat molt.
4: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels tornejos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre i això també és una cosa que és interessant.
6: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure'l.
4: Sí, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
6: Teníem 10 segons per fer un
4: perill,
6: moviment.
4: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries, clar, d'aquesta manera per culpa del temps, clar es pot canviar tota la partida.
6: Sí, això clar, normalment no el veu perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí ha estat molt maco de veure'l. Sí,
4: molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos a visitar i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM. Us ha agradat la ràdio? Us ha agradat veure l'estudi?
5: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
4: El color t'ha agradat molt, sí.
5: El color sobretot. M'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
4: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Ara ja no pots dir-ho.
5: Sí, i no.

0: No, bé, bé, la veritat que bé, que...
1: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, pues sí. Farem, vindrem un dia.
0: Sí, sí.
2: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut.
0: De res.
2: I que espero que tingueu una molt bona festa major.
0: Moltes gràcies. Gràcies. Sí,
1: igualment. Ha sigut una experiència molt maca. Moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer, com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de l'Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals. També tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci. Llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: Asprocea.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui ho fent a l'estim que
2: heu. Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet
3: guai.
2: Els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No, això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla, sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esveint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Bueno, sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, sí. Sí, sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells, de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com sí. Ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre, això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta, doncs, prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem sí, que ja es va posar el casc, es va posar el casc precisament per
1: sí,
0: bueno,
1: sí, per... tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament. Ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Val? Doncs ara comença a pujar al segon pis, al tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel,
1: digues,
0: Isabel,
1: Maria.
0: Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament, es reuneixen bastant abans de l'hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen al Casal Brilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a les castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, i així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi les flogues i fan, ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta a l'enxaneta, ha fet cinc i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a si no vas FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els ho estan fent molt bé. Els que has fet televisió, no ha fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, ja que estic per a Costa Llera. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre canti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, estar aquí tanta estona de peu dret cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del pregó una mica assistirà l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a l'ombra, ocupant tota l'avinguda de l'Aurea Miró a la sala que estem fent, estem bé a la posició. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, Josep Maria ara ja saps com és, que sí. Està donant
1: sí,
3: voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc. Perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a Mora pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a Mora i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Ja.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc,
0: clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant,
0: si no es fa molt llarg. Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen
2: jo crec
0: entrenament.
2: Que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més
2: bé.
1: Coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, faig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo. Que
0: estàs no preparat per tot, eh? No. Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig ser psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més a l'escacs, eh? I, bueno, ja partit, i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs o...?
2: No, jo...
0: Tu acompanyes, l'acompanyes.
2: L'acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: He començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc a l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: El Kasparov.
0: Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa Esplugues FM estem...
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues,
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu, fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. L'escalabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha l'escarrabirres infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí, del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses, i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte, o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya, al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns, així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup Dums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta algú. Aquí hi ha algú que ens falta. Ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant, i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut i hi ha les rondalles i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més és cultura popular i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És gairebé un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer,
1: greu,
0: i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè...
0: Més que trist, podria, diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat.
1: Mira, com riu.
0: Per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic, perquè...
1: Bueno, jo sóc feliç de veure,
0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent...
1: És un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot
1: el seu... Pilarín, sí, va encantar. A veure, torna-la a fer, va, perdre.
0: Tenim aquí diverses gent que ens està visitant, perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de lo que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada.

0: us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és la tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 o així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència és la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Tajikistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans,
2: sí.
3: No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que ah. Són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els hi deuen, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no?
2: Uh-huh.
3: Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, però els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, en les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que és el que pertocaria,
3: exacte,
2: per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, o el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà. Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no?, i diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i al conjocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí a Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatge et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir
3: diuen
2: de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Bueno. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... mira, queda encara 2 bueno, mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui, que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i anem fent total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguir havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: i
2: algo.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames, jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Uh-huh. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui
3: estic bastant content amb el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
3: Pues...
2: A Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí. Jo pensava que no tenien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, m'han de durar...
1: Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència,
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
1: Yeah.
3: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes,
2: bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc faig la muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera, no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalaies Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi, sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podia ser.
3: Està força lluny.
2: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, traient passatges és mala idea, però no, et complica més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors que tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt islàmic. Són musulmans, però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa et separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un... amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un moro, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar, i de fet ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès, que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anava...

0: només vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, no, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la... que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig...
0: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
1: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat en la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
0: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal, o sigui, és que ells de què viuen? Doncs no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat, és un país que té molt poca cosa, és que ni el turisme és potent allà.
1: A veure si a través...
0: També ells ho fan aposta, perquè ja és un visat per anar, vull dir que ja...
1: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert això? O... Tu has passat per allà?
0: És el... No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Càspic, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
1: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
0: bueno,
1: nostra...
0: Bueno, perquè ja fa molts anys.
1: Ah, vale.
0: Ja fa molts anys, sí.
1: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
0: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava de país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però fa, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
1: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que et volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
0: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
1: No estava carregat, no?
0: Suposo que no. Però pesava, ostres, pesava.
1: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos, els ruskis, no?
0: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
1: Home,
0: també. Sí.
1: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
0: Té tota la pinta, sí.
1: Portava baioneta o no, sense baioneta?
0: Sí, portava baioneta. Ah, tenia baioneta.

0: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
1: Era arma de guerra.
0: Arma de guerra. Sí, sí, sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
1: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
0: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
1: Això,
0: no?
1: Això diuen.
0: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires a qui no mires.
1: No sé. Jo, a priori, no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, que és igual, no? però que està bé parlar amb tothom. No? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, als estrangers que van a peu amb bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
0: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
1: No. M'ho van preguntar.
0: Ah, t'ho van preguntar.
1: M'ho van preguntar. Perquè vaig anar a molts països, clar, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
0: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I...
1: Però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
0: Sí, sí.
1: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa.
0: Clar,
1: no sé.
0: Que siguis influencer...
1: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
0: Ah, això, clar,
1: no
0: que anava
1: tampoc,
0: a dir.
1: Perquè tampoc... és el mateix, jo crec, que periodista, no?
0: Algú semblat, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora... I, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura. O pla, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món. No ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement. Ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
1: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, suposo que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
0: Sí, sí, a la Índia segur, a Pakistan sí que dubto que sigui democràtic, no sé,
1: jo
0: no tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica de pa sucat amb boli, no? Que es diu. Molt bé.
1: Sí.
0: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
1: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i hòstia, si tota la volta món a fer vols com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé. No ho sé, estic bé, sí, en general no tinc cap queixa i crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
0: Bueno, clar, i sempre tens l'oportunitat, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui, mira...
1: Fa.
0: Estic a Tailàndia, però em queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pot fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
1: Sí.
0: Diguéssim, estic molt agobiat.
1: I de fet ho vaig fent, vaig parant.
0: Vas parant, però què pares? Un parell, 3 dies, 2-3 dies, més o menys? Quan és...
1: Doncs mira, depèn, sí, a Istanbul vaig parar 3 setmanes.
0: 3 setmanes?
1: A Sòcia vaig parar una setmana... ara estic parant, no? ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està fora del meu abast. A Índia segurament pararé també 2 o 3 setmanes per visitar el país.
0: Vale, bueno, vale,
1: sí.
0: Vale. Sí, sí, sí, sí.
1: És necessari, és necessari.
0: Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
1: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
0: clar,
1: i per això... Però clar, sí, veig que ha augmentat bastant ara.
0: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira, quan més tingui millor, però...
1: Exacte, la quantitat que tinc ara mateix està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix està molt bé.
0: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
1: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al YouTube, 29.000.
0: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola,
1: sí.
0: Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
0: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
1: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... I explico una mica, després tinc el podcast que em fa el Sergi Marín.
0: Vale.
1: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica de resum de la setmana.
0: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any i mig o una cosa així, més o menys?
1: Sí, fora, dos així. Sí, però... Algunes penses que soc de Terrassa, però no.
0: Ah, és el que anava a dir. Has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
1: L'alcalde, no?
0: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
1: Raül Romeva?
0: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
1: Ah, ell va dir que era de Terrassa? Pues, no, Sant Esplugues, sí. Vull anar repetint sempre perquè...
0: Ho has de dir, eh?
1: El diari de Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa i ho van dir equivocadament. I bueno, ja no els hi vaig corregir perquè dic, és igual, saps?
0: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat aquí sempre. I a més a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
1: No, silenci res, eh?
0: Ah, no?
1: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
0: Hòstia.
1: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
0: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
1: Crec que un milió, aprox.
0: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
1: Doncs això deu haver passat aquí.
0: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
1: Jo crec que sí.
0: Perquè, clar,
1: perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
0: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
1: Exacte.
0: Sí,
1: a veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
0: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
1: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els hi va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. I està guapo, és maco, però fa pena perquè si tu saps la història saps que no és real això.
0: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets, quin tipus...
1: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts, però no... A Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
1: No m'he trobat allò... No.
0: No, no.
1: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant? Que
1: no, res, que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
0: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
0: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
1: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
1: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
1: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
1: exacte,
2: és veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada. Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Val. Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
2: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
2: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan la vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
2: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
0: La Isabel i
1: sí,
0: jo
1: sí,
0: fem,
1: sí,
0: un,
1: sí, sí, sí,
0: fem una crònica mensual per la revista. Sí.
2: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
0: La Volta al Món a peu. Dia?
2: Dia, avui quin
1: 294,
2: dia és?
1: 294,
0: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No estic segur.
0: Te fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
1: sí,
0: o
1: tant,
0: així? No tens cap problema, no?
1: I tant.
0: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
2: Una abraçada.
1: Okay.
0: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. De... La gent està molt engrescada amb la... amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades, que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell recarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a, sí, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a l'Olga, que
0: doncs
2: també
0: vinga,
2: són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
2: Sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, tenim... aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs pues mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles, i com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida, i veus un peluche que es comença a moure sol, i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los el sopar, queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè el meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal, o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen, i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets, i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions. I és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
4: Sí.
0: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu aquestes, vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo, no és una titella, no, és una col·lecció del conte.
4: No, aquests els fem de quatre personatges. Són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, i posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja, si un cas, torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Jo deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna. Vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa, i és com un anca anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo, que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps, i bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: I ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Barçots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Barçots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Ah, imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí a l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agrair que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat i és sí. Com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És del País Basc. I has vingut del País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sempre.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
7: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la paca.
5: Sí, aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
8: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la festa major, visca la festa major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, tinc d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito. La verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: ¿Pero ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no, tú no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directo para Esplugas FM. ¿Qué os está semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí. M'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda. En directe per Esplugues FM.
7: Adéu. Bona festa major a tothom.
1: Igualment. Papito. Hola. Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sobre aquí d'Esplugues. Els dos.
7: Però què de Sant Jordi?
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no...
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Ah, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrenada del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Acabo amb el camp.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara...
0: Ens faràs venir gana,
1: una altra,
0: eh?
1: Una altra que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí?
1: Veniu, veniu aquí. Demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15... i des de 6:15, em sembla, fins a 8:00. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Totim. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens, per exemple aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles, i això la veritat és que es fa molt de poble amb això, i està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals, aquest al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Diables. Has apuntat a la colla del diable?
11: Sí.
10: Sí? Ostres, que noi, va sortir allà a la nit?
11: Sí.
10: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
11: No.
10: No cremen.
11: Què?
10: No cremen les escoles.
11: No, depèn. Si pot estratxar, no?
1: Clar. És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
11: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Tarzaparrilla poca.
2: Molt poca tarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entenc?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles i sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte. I com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira, és el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia el DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
3: Ah, que goita, doncs no ho sabia pas.
1: Mira, sempre t'emportaran alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li seis dedos. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adéu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els nou benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70-60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i es marxava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun circ a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest circ i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al club de futbol Can Vidalet, i els pavillons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'Avens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara

Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El terra feia xits, sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans, i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat.

Quan arribava la nostra festa major, la plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida, com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro, per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafava en algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de fots d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar al cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poc de tot i algo més, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de Tom.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bé, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser el de l'any passat, eh? Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, eh? Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu. Portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu a un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja m'està entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi. John Brown era un conill d'Índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo, Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo, Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
3: Yo, la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
3: Pues lo que he visto, perfecto. Me parece muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotros, que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
4: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya. Fue un poco... Se deslució.
4: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
4: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho o habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa, ya, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis,
3: la mejor,
0: pero...
3: La mejor porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una, claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
4: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó, ¿no?, muy tarde, muy para tarde. Mí demasiado tarde.
4: No, sí, pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, lo entiendo.
3: Estuvimos viendo ayer
0: lo...
4: Pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los trabucaires, todo lo que hacían por la calle, ¿no? Y después fuimos a ver el, lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayuleta, este, en el museo que hay de, sí, sí. De la cerámica, sí.
4: Sí.
3: Y luego en la Plaza de Macael.
4: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
4: Es diferente todo.
3: Sí.
4: Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque ella es de.
3: De Aragón.
4: De Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10, sí, señora. Sí,
4: interés,
0: señora,
4: por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
3: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
3: Sí, sí, sí.
4: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
4: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
4: Pues
0: espero,
4: sí,
0: que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha, sí, marcha, con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va, sí, a hacer, sí, falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
4: Muy bien.
3: Pues bueno, ha sido una experiencia, pues, muy agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro, sí, muchísimo. Muchísimas gracias.
4: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot, tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, no, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bé, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, que no sóc de nivell, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs, molt pocs.
0: N'hi ha pocs, bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i el meu pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta'm, i quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: Que és com... No és fora, és com dins. I...
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Vale.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmanes jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i et tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí,
5: jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí. Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: també,
0: i potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
5: A veure, aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estand avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió. Y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda. I sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi.
9: I l'Emília.
5: A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
10: Sí, sí, que los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
11: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial. I esteu tenint molta gent que passa per l'estand?
11: Sí, doncs no hem parat. Hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll. Han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Doncs pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
10: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo, Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
9: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat a Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
11: Gràcies i bona festa major.
9: Gràcies, Emília.
10: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
13: Bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
14: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
14: Molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
14: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
14: Sí.
0: Sí, bueno.
14: Eso
0: bueno.
14: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
14: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
14: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del mercadillo que hay?
14: Sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
14: Sí, cada año venimos, sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
15: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
15: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas sí. Torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
15: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, ¿eh? Sí. Y la altura que cogen.
15: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
15: Habría que mirar el archivo, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
15: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
15: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
15: Fins a l'altar. Sí, sí. Mi català no es muy de eso, pero bueno.
0: No se preocupe.
15: Y oye, yo me fascinó aquello, un año que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta, digo, con la torre, montado, y sí. Y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
15: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
15: Y aquel año cuando lo vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
15: y es una cosa que solo se hacía en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
13: Bueno, sí, a la India es
0: fácil. A la India, sí, a la India. Sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
15: A la India?
0: I, bueno,
15: a la India, tan lluny, sí. A la India?
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
13: A la India ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hay algun...
14: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me encantan.
0: El esbar d'Esplugues.
14: Sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
13: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
16: Teniu una guita. Nosaltres que som de Berga. I teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga. Bueno, perquè això dels dracs també, tot el sol dels dracs també passa que...
15: Jo vaig fer allí la mili.
16: Ostres, quasi res.
13: Jo també la vaig fer allà.
0: Pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
13: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic. Molt bé.
15: Aquell quartel, mare meva.
16: Sí.
13: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
16: A l'hivern?
15: Sí. Ah, no recordo.
0: Sí, imagina.
15: Allà estava el corbacho.
16: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, ni el corbacho, ni res de tot allò.
15: Uns bocates de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'oblida. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Molt bé. Pues bueno, escolti, ha sigut, molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. L'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
15: No havíem estat mai d'això de darrere.
0: Què li ha semblat? No, Li ha agradat?
15: Sí, molt maco.
0: Us passem el testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: l'ataque. Molt bé, aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que s'Esplugues sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: Sí, estem fent pintacares per a nens i adults.
18: Ah, jo m'apunto.
17: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliar reducida, aquí a Espluga, i, bueno, i per tothom també.
5: I teniu ja una antiguitat vosaltres com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
18: 20
5: anys. Molt bé.
17: Espluga. I ara cada vegada hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: Primordial, la mobilitat reducida i sensorial.
5: I sensorial. Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Pues espluga@gmail.com o a xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
17: Fem a Rafael San Sebastià, local 1...
5: Vale.
17: I ahir fent les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
7: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara en Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
5: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
17: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
7: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
17: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
5: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
7: No!
5: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
7: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, eh? Jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Jo crec que ja per a Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
7: Que guai.
5: Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
17: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
7: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocet, Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
5: I no perdem la connexió.
7: I no perdem la connexió.
0: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
19: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
19: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada. Encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó, m'agrada molt el correfoc. M'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
19: El que més m'agrada. I després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: No, és que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
19: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'agrada tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
19: Bueno, a veure... Jo d'activitat no sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
19: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
19: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
20: He baixat jo, sí, sí.
0: Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
19: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
19: Ah, l'escaig. A mi, no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
20: Sí, bueno, m'agrada, sí.
0: T'agrada?
20: Sí,
0: bueno, sí. Aquí,
20: per... sí.
0: Has jugat alguna vegada?
20: Sí. I m'agrada aquí al club com juguen i, bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
20: això, veritat. Això és molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
20: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
20: Sí. Ha sigut molt impactant i molt positiu. Sí. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre i això també és una cosa que és interessant.
20: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no... no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim. Però quan hi ha una competició, això del temps és, ha sigut també molt maco de veure'l.
0: O sigui, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
20: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
20: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
20: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure. Sí,
0: molt bé. Bueno, doncs res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
20: Ah, però sí.
0: Us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
19: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt, sí, sí.
19: El color sobretot, i m'ha agradat pues, també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
19: Sí, sí. I bé. La veritat que bé.
20: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs vindrem un dia.
19: Sí, sí.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
19: Moltes gràcies.
20: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals... també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui ho fent a l'estim que dones.
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No, això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla s'ha que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim a la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com sí. Ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: Sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis, el tercer de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, Isabel, estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'intervenir.

0: parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu de la, del pilar anterior, esteu bé, i algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, i així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va ser una cançó que era el tancament de Castells, i ballen tots junts, i és el lo. Bueno, ja tenim la música a l'estat de les drogues de fan. Ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta, l'enxaneta, ha fet cim, i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a Esquimals FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
1: Oh, molt bé, molt a gust. Els tallers ho estan fent molt bé. Els castells que he vist jo, no ha fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, per a les talleres. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre aguanti dreta una estona més.
0: Molt bé, sí, per aguantar dreta, sí. De fet, està aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del tambor una mica assistirà l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la OMCA, ocupant tota la vinguda de l'Aurea Miroc a la sala que estem, bé a la música. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
2: Molt bé, Isabela. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
0: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
2: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
0: Sí.
2: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
0: Gràcies.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.

0: Bueno, i tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc, perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensant el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Ja.
0: Ets bo, ets dolent...

0: Com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo. Però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc.
0: Clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides. I així poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant. Si no
0: és interessant, clar, si no es fa molt més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però, clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
2: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides.
0: Ja tenen l'entrenament.
2: Jo crec que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, vaig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo, que
0: estàs preparat per tot, eh? A tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig ser psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, i a partir... I els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: He començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell? El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM.
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno...
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues.
2: I al cole. No saludes al teu cole?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt ben fet.
2: Molt bona feina. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies.
2: Fins la propera.
0: Gràcies.
1: Adéu. Fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. L'escalabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha l'escarrabirres infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses, diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són de Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Hums Batucada, Espluga Viva i amb Tradicions i Costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella, ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major, sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta, no, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta, amb les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada, i m'agrada molt la part de les Esplugues, i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és el mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birra escalada. Teniu també les barraques allà, just a davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir i d'escoltar. A més, és cultura popular. I és cultura popular que si no hi som a sobre, és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent, i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És gairebé un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè...
0: Més que trist,
1: podria...
0: diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè...
1: Bueno, jo sempre l'he sabut,
0: deixem aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent...
1: És un crit de guerra, tio, és un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu...
1: Pilarín, sí, sí. Va encantar. A veure, torna a fer, va, perdre.
0: No. Tenim aquí diverses gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: no
0: així.
1: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat de Kashgar. Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anar per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, soc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt, i com a exemple de les teves acampades m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui campar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts jocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Tajikistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans, sí. No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els direm, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, els altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Europa, a Xina, tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que és el que pertocaria,
3: exacte,
2: per la zona. Una pregunta tonta. Ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o
3: ostres,
2: així?
3: Quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, pues, també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
2: Clar.
3: Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. i de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar, i m'han enviat alguna foto, i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar, estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjar et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, jo què sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, eh? Encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Bueno. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 bueno, mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, no. Crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i n'he de fer en total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara a l'estiu estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42
3: sí.
2: I alguna cosa.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és, la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui que...
3: Estic bastant content en el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, l'Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia? Ja,
3: pues...
2: A Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí. Tenen jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de
1: les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, d'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també, vull dir que al final no hi ha la bamba perfecta.
1: Yeah.
3: Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes,
2: bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc per la muntanya.
2: Sí, sí. Ara, més o menys, portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara, Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan, he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen, i fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I... després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes. Creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
3: Està força lluny.
2: Quan més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, traient els passatges és mala idea, però no, que més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors clar, tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després, Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar, per dir alguna cosa, separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, alguns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un... amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un moruguru, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat amb algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar i, de fet, ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Reis, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? I, els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns amb bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem amb bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
3: Tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van l'únic que fent a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh?
2: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig.
3: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
3: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal, o sigui, és que ells de què viuen? Doncs no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat, és un país que té molt poca cosa, és que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
3: Ells ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? Tu has passat per allà?
3: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... no és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses, llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va secar. Una de les desastres naturals més altes, més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí, bueno, aquí a la banda
3: bueno,
2: nostra...
3: Bueno, perquè ja fa molts anys.
2: Ah, vale,
3: ja
2: vale.
3: Ja fa molts anys, sí.
2: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, no ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
3: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, el bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. He fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí espanyolitzat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar, sí. No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
3: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Geòrgia, a una guest house, que és una casa, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no?, també allà. Doncs després del dinar, amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
3: Suposo que no. Pesava, eh? Ostres, pesava.
2: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos? Els ruskis, no?
3: Que jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
2: Home,
3: també, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
3: Té tota la pinta, sí.
2: Portava baioneta o no, sense baioneta?
3: Sí.
2: Tenia baioneta.
3: Sí.
2: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
3: Era arma de guerra.
2: Sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o a algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
3: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors, a veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale. A ti te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
3: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
3: No sé, jo a priori no crec... O sigui, que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta i és una mica agòbil, però bueno, ho fan per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
3: No. M'ho van preguntar.
2: T'ho van preguntar.
3: No. M'ho van preguntar. Perquè vaig anar a molts països. Clar, tant, el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir
2: que no eres, no? Perquè, diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista.
3: No només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista... Malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: Sí, sí.
3: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
3: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
2: Ah, això és el que anava a dir.
3: Perquè tampoc... veig el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
3: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància, també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no?, diguéssim.
3: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, sort que una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
3: jo
2: no
3: dubto
2: tinc,
3: també.
2: No tinc ni idea. Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica
3: sí.
2: De pas sucat amb boli, no? Que es diu. Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? I arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per el que ve?
3: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i, hòstia, si tota la volta món a fer vots com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa. I crec que si segueixo així podré seguir, però bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat d'ellos quan estiguis molt agobiat i tal de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però en queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis en avió... Sempre pots fer-ho, és una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
3: Sí.
2: Diguéssim, estic molt agobiat...
3: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant. Sí.
2: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és...
3: Doncs pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar tres setmanes.
2: Tres setmanes?
3: A Sòcia vaig parar una setmana. Ara estic parant... ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també dos o tres setmanes per visitar el país.
2: Vale. Sí.
3: És necessari.
2: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
3: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i per això... Però
2: clar,
3: sí,
2: clar.
3: Veig que ha augmentat bastant ara. Sí.
2: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
3: no,
2: quan més
3: no,
2: tingui,
3: la
2: millor,
3: que tinc
2: però...
3: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
3: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
3: Sí.
2: No? Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
3: Sí.
2: Sí, no?
3: Sí, tinc amics amb els que parlo sovint. Sí.
2: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. A Ràdio Terrassa és?
3: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast que em fa el Sergi Marín.
2: Vale.
3: I també cada dimarts o dimecres doncs mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
2: Sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig o una cosa així, més o menys.

0: malament. I bueno, ja no els hi vaig corregir perquè dic, ah, és igual, saps?
1: Sí. Napa, tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat. Aquí sempre. I a més, avui que és la festa major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, que sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
0: Aquí, no, silenci res, eh?
1: Ah, no?
0: Això és una sobreestimulació constant, això de Xina.
1: Hòstia.
0: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
1: Però i quants habitants deies que tenia, on estàs ara? Que tenien?
0: Crec que un milió, aproximadament.
1: Clar, déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
0: Doncs això deu haver passat
1: Això deu passar aquí també, no? Segurament.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Perquè, clar,
0: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
1: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no? Que són ja tipus més xinesos, no? Més així orientals.
0: Exacte.
1: Sí,
0: a veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original. O sigui, durant més de 2.000 anys, Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Mm-hmm. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
1: Sí. És, i té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
0: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Cort d'Aventura, com si els edificis posin de cartó o pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
1: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
0: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Hi ha antros també? Antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
0: No m'he trobat allò... No.
1: No.
0: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
1: Clar.
0: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
1: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
0: Que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
1: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí a l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
2: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, l'hi has fet?
1: Ja està.
2: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
0: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
2: O sigui, clica el vídeo i tanca.
0: I per això han augmentat les visites.
2: Ah, doncs no...
0: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques, com el temps de visualització, que m'ha augmentat. Per tant, sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
2: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oi, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar,
0: exacte.
2: És veritat que algun vídeo l'he obert més d'una vegada per errada. Sí.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Doncs això.
2: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques.

0: em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
1: Va ser molt emocionant, sí.
0: Sí. Ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
1: Gràcies.
0: El barret,
1: que ho sàpiga transmetre.
0: El barret nou m'agrada molt.
1: Mira, a mi quan no vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
0: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
0: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
2: La Volta al Món a peu. Dia?
0: Dia, avui quin
1: 294,
0: dia és?
1: 294,
2: crec. 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
1: No estic segur.
2: Te fots una paella, hòstia, ja, una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
1: sí,
2: o
1: tant,
2: així? No tens cap problema, no?
1: I tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
0: Una abraçada.
1: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
1: Una abraçada a tots.
2: Una abraçada. Adéu, gràcies.

0: Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està fent aquí als Jardins del Brilla.
1: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Hola Jordi, bona tarda. Doncs mira, estem al mercat de l'Espluga City, al mercat que hi ha gent que li diu del Far West. És un mercat de tot de parades que està aquí a la plaça de les Moreres, comença al carrer de les Piles amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
2: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
2: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
2: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis sí que els podeu trobar. O contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
2: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
2: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i la Olga,
0: doncs
2: que
0: vinga,
2: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia,
2: sí.
0: Val? I gràcies.
2: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
3: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
3: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi han pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
3: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
3: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Em sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
3: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
3: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
3: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament serà la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
0: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
3: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
0: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
3: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i bruixeria nòmada, allà ens hi podeu trobar.
0: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
3: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir, i ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
4: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manopla, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús en la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
0: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
4: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares. Però sí, realment, encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
0: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
4: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, sí, allà encara li diuen els putxinel·lis.
0: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit,
4: sí.
0: Que això encara és més interactiu, perquè sí. Tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
4: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
0: Les feu vosaltres?
4: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
0: Per tant, seria com una col·lecció.
4: Sí,
0: jo, no és una titella, és una col·lecció de conte.
4: No, aquests els fem de quatre personatges. Són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la Rínxols d'or, cada conte que fem són els quatre personatges principals dels contes.
0: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires, aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i si us poden fer tant seguiment com comandes.
4: Exacte.
0: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
4: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellespuma@.
0: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
4: Exacte.
0: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja si un cas torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
5: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
6: Que deia els exiliats.
5: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, i érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any, de vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
7: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any. Per això.
5: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
8: Ens aixequem i anem cap a la... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
9: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè, bueno, és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un any anual. Així.
8: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el temps des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
5: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
8: Exactament.
5: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
10: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament i com són les festes populars i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
5: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Exacte, aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
11: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
5: Però també havies estat diable.
11: Sí, també, sí, sí.
5: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Barçots. I com és tornar ara?
11: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Barçots i saber-se el ball parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
5: Ah, imagina't, eh? Encara se sap sí. La lletra, fortíssim.
8: I els diables quan surten avui?
5: Avui a la nit, no? A la nit.
8: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
12: Pol.
8: Hola, Pol, què tal? Com estàs?
12: Estic bé, bastant bé, sí.
8: Que ets primera, segona, tercera generació de... què? De mestizo, de híbrid...
12: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
8: Carai, veniu del País Basc a la festa.
12: Sí.
8: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? El que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
5: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
13: De Vilada.
8: On és Vilada?
13: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
8: A prop no, eh?
13: A prop de Berga, sí.
8: No, a prop d'aquí.
13: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
8: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
13: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
5: Sí, és d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any,
13: sí.
5: I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
8: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
14: Iñaki.
8: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
14: No, perquè jo sóc del País Basc.
8: És el País Basc. I has vingut al País Basc?
14: Eh?
8: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
14: Vaig vindre el dijous.
8: Vale, però has vingut amb excusa.
14: Les festes, sempre.
8: Veieu el moviment?
5: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
7: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
8: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la paca.
5: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
8: 10 del matí.
5: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
8: Molen, molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
5: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Torrebrilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, som d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito, la verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los currafox.
4: Los currafox,
3: sí.
4: ¿Pero ayer por la noche?
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama mercado medieval. Y mercado medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Hola. Buena tarde. Ay, no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directo para Esplugues FM. ¿Qué os estás semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Estan més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí. M'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu. Bona festa major a tothom.
1: Igualment. Un petitó. Hola. Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sobre aquí d'Esplugues. Els dos.
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo. Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Vall.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: Ah, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va amb estabeta del Vall de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes a tu? No.
7: Amb el cap.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara.
0: Ens faràs venir gana,
1: una altra,
0: eh?
1: Una altra que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí.
1: Veniu aquí, demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 2:45... i des de 4:45, em sembla, fins a les 8. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatín, tatín, tatín. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí?
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest tercer de l'Oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? O sigui, va sortir allà a la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les escoles.
10: No, depèn. Si pot estretxar, no?
1: Clar. És que jo aniria sense tratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí i si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant.
2: I els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Zarzaparrilla poca.
2: Molt poca zarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò es entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època. Sí? Molt bé, i ara... A part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entén?
2: Sí, nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles i sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic. No, estaven més als salons i poca més. Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira, és el que hi ha. Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia al DiCaprio i no sé qui més. Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro. Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio. Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què? Que he rebaixat el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: Fili 6 de 2. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, adéu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
3: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els nou benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no n'hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60 a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot asques grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens se'n feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corrien per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i a l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar licors a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet i els pavillons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, al tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartits a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltaré ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feien moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafava en algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar Los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi de led, els vermuts fantàstics al bar de l'Avenç, els cotxes de xoc a la plana i el castell de fots d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut, de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana.

aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambors.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. Anem a desplaçar-nos ara, tornen una altra vegada els timbalers, anem a desplaçar-nos una miqueta cap al Robert Brilles, a veure quines són les activitats. Et passo el micro i tornem d'aquí un parell de minuts. Bé, anem a recordar una mica les activitats que tenim per avui diumenge de Festa Major. La més important de totes, no us la podeu perdre, és venir a la ràdio, perquè tenim la jornada de portes obertes. Esplugues FM obre les seves portes. Tothom que vingui aquí ens podrà veure treballar, podrà veure totes les instal·lacions, l'estudi. Inclús, si tenim el moment, doncs li podem fer una petita entrevista i que ens expliqui el que opina de la ràdio, què li ha semblat, com ho veu, com veu la Festa Major. Aquesta és l'activitat número 1 i la més important de totes, ja ho sabeu, portes obertes de la ràdio. Després, recordem més activitats que tenim el dia d'avui. Tenim el torneig de partides ràpides d'escacs, que aquest torneig farem una entrevista en breu amb un de les persones que està fent directament la partida. També tenim el torneig de billar a tres bandes, que intentarem també entrevistar algú. El futbol de botons de Festa Major, també tenim el concurs de menjadors de botifarra, com hem dit abans, i que ja hem estat entrevistant a la gent que hi era, tothom a la festa, que durarà fins a 2:15. Després tenim el refugi dels sentits, que també dura fins a 2:15, i això es fa al Robert Brilles, igual que l'anterior, i després tenim la concentració de tambors i cercaviles que hem escoltat la primera tamborada, que ha sigut bastant impactant, perquè la veritat que estar al costat dels tambors et deixa amb els sentits una mica tocats per un rato. Aquestes són les activitats principals. Us torno a recordar, portes obertes a Esplugues FM, veniu, ens veureu com treballem, veureu com està la ràdio, l'estudi, com fem les coses. Molt important, és Festa Major, per tant ens tenim que divertir, tenim que passar-ho bé, i a dintre d'Esplugues FM la nostra principal iniciativa és passar-ho bé i disfrutar del moment. John Brown era un petit indi. John Brown era un conill d'índies i ara és una balena. Bé, com us hem dit, l'activitat més important és les portes obertes d'Esplugues FM. I tenim aquí a tres senyores que ens han vingut a visitar i que és la primera o la segona vegada que venen a la Festa Major. Hola, com us dieu?
3: Jo, Clamores.
0: Muy bien.
3: Jo, Carmen.
0: Carmen i...
3: Hortensia.
0: I Hortensia, muy bien. ¿Quién es la que ha venido por primera vez a la Fiesta Mayor? ¿Cuál de las tres?
4: Yo, es la primera vez.
0: Es la primera vez. ¿Qué te ha parecido la Fiesta Mayor de Esplugas?
4: Pues lo que he visto, perfecto. Me parece muy bien, mucha animación. Sí, muy agradable.
0: Sí, muy bien. Vosotros, que es la segunda vez que venís, ¿no? ¿Habéis notado cambio de la primera? ¿Habéis notado alguna cosa mejor, peor, diferente?
3: No, porque el año pasado, y además llovió por la tarde, no pudimos ver...
0: Ya, fue un poco... se deslució.
3: Sí.
0: se deslució. Sí. Este año os ha parecido mejor, entonces.
3: Sí, claro, ¿sí? Sobre todo por el tiempo y podemos...
0: De las actividades que habéis hecho o habéis ido, ¿cuál os ha parecido la mejor? Esplugas FM, seguro, pero aparte de esa, esa la digo yo, esa la digo yo. Aparte de esta, que seguro que es la mejor de todas que haréis, pero...
4: La mejor, porque es una cosa que no hacemos todos los días.
0: Bueno, pues mira, ya es una claro, ventaja, sí. ya me habéis dado la razón. Sí. ¿Qué otra cosa habéis hecho o pensáis hacer o tenéis pensado? ¿Algún concierto? Esta noche está Dr. Prats, que es un concierto muy interesante, a las 9 de la noche.
3: Ya. Bueno, queríamos haber venido a la Orquesta Mondragón, pero como era un poco tarde...
0: Era muy tarde, sí, muy tarde. Empezó no, muy tarde, muy para tarde. Mí demasiado tarde.
3: No sí. pudimos, no nos hemos quedado.
0: Bueno, sí, no lo entiendo.
3: Ayer pero bueno, ayer sí que estuvimos viendo los trabucaires, todo lo que hacían por la calle, ¿no? Y después fuimos a ver el lo que hacían, el concierto en la Rayoleta, ¿no? En el museo.
0: En la Rayuleta, este. En el museo que hay de, sí, sí. De, la, sí, de la cerámica, sí.
3: Sí.
4: Y luego en la Plaza de Macael.
3: Sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué os gustó más de todo? ¿Qué os gustó más de todo?
3: Es diferente todo. Sí. Sí, porque ahora, por ejemplo, esta mañana hemos ido a misa porque ella es de.
4: De Aragón.
3: No, de Aragón.
0: Es verdad, había mi misa baturra esta mañana a las 10. Sí, señora. Sí, sí.
3: Interés
0: sí, señora.
3: Por la misa, entonces fuimos a misa.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
4: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí?
4: Sí, sí, sí.
3: Luego estuvimos viendo todas las tiendas que hay por ahí, muy bien. Y ahora pues hemos buscado esto y queríamos ver esto porque eran puertas abiertas.
0: Muy bien, pues oye, me alegro muchísimo.
3: Y muy bien.
0: Sois muy bienvenidas, espero volveros a ver el año que viene en la fiesta mayor.
3: Pues
0: espero
3: sí.
0: que lo paséis muy bien, aún queda mucha fiesta, queda mucha marcha, sí. con lo cual tenéis que tener energía, desayunar fuerte porque os va a hacer falta. Y aquí estáis invitadas el año que viene, si volvemos a hacer puertas abiertas, tenéis aquí vuestra casa.
3: Muy bien.
4: Pues bueno, ha sido una experiencia muy agradable.
0: Sí, muy bien, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias.
3: Venga.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot, tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes de Sant Botifarra, que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan, eh?
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, no, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mira, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bé, és que jo no estava, però pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat, el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'n va tenir que anar a l'hospital, perquè... no sé si va ser l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc tenir bé, molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs,
0: molt. Bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home, amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí baix? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes... I ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí...
3: Sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, clar. Tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escacs? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava cursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només
0: jugues
3: a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i et tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda, em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: D'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí, jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí.
5: Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: l'ombra també,
0: i potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
5: Aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estant avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
9: Sí, sí, con los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
10: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial, i esteu tenint molta gent que passa per l'estant?
10: Sí, doncs no hem parat, hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll, han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
9: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo y Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos la nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
11: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat als Plugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
10: Gràcies i bona festa major.
11: Gràcies, Emília.
9: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
13: Molt bé.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
14: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
14: Molt, bé, molt, molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
14: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
14: Sí.
0: Sí, bueno.
14: Eso
0: bueno.
14: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
14: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues entonces es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
14: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma, es broma, es broma. ¿Dónde está que entonces? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
14: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
14: Sí, cada año venimos, eso. Sí. Sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
15: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
15: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
15: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, sí. Y la altura que cogen.
15: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva muchísimos años. No sé decir.
15: Claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
15: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
15: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
15: Fins a l'altar.
0: Sí, sí.
15: Mi català no és molt d'això, però bueno.
0: No se preocupe.
15: I, oye, jo me fascinó aquello, un any que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí y yo casi no me lo creía cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta... Digo, con la torre montada, sí, sí, sí, sí. Y ese año lo vimos y yo digo, ¿pero cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves... No sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
15: Sí, sí, sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás, no sé, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
15: Y aquel año cuando los vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
15: y es una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, sí, solo se hace aquí, sí, sí.
16: Bueno, sí, a la India.
0: A la India, sí, a la India. Sí, señor, he sentido también que hay un... Sí, también hay un sí.
15: A la India.
0: I, bueno,
15: a la India, tan lluny, sí. A la India.
0: Y ahora que hay colles a China también. A China también han comenzado a hacer colles para poder hacer castells. Sí, sí, sí, sí, curioso, sí. Pero bueno. Sí. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
16: A la India ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, sí. Bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
14: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes m'encanta.
0: Les bars d'Esplugues.
14: Sí, sí. M'encanta. La sardana i tot lo demás, tots los bailes d'Esplugues de Catalunya me gustan mucho. Bueno. M'encanta.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
16: Hi ha
0: Ara n'hi ha bastants. Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
13: Teniu una guita, nosaltres que som de Berga, i teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga, bueno, perquè això dels dracs també, tot el zoo dels dracs mires, també passa que...
15: Jo vaig fer allí la mili.
13: Ostres, que jo res.
16: Sí, jo també la vaig fer allà.
0: Doncs pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
16: Sí, a l'hivern fot un fred de l'hòstia.
0: Per això ho dic. Molt bé.
15: Aquel quartel, mare meva.
13: No, sí.
16: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
13: A l'hivern?
15: Sí. Ah, no sí, recordo. Però...
0: Sí, imagina.
15: Allà estava el... El corbacho.
13: Sí, oh, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, no, ni el corbacho, ni res
15: de tot
13: allò.
15: Un xocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records sí, que no s'oblida. Sí, sí. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Ja, molt bé. Pues bueno, escolti, bueno, ha sigut molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. Si l'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
15: No havíem estat mai no, d'això de ràdio.
0: Què li ha semblat? No. Què li ha semblat? Li ha agradat?
15: Sí, molt maco.
0: Us vale, passem el estem testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: l'ataque. Molt bé, aquí Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que s'espluga sense bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: I estem fent pintacara per a nens i adults.
18: Ah, jo m'apunto.
17: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliària reducida, aquí a Espluga. Bueno, i per tothom, també.
5: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
18: 20
17: anys.
5: Molt bé.
17: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
18: I sensorial.
5: Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba, fent gimnàstica, fent pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: pues, anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se'n refia o no se dona de la dificultat que...
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Doncs pues, espluga@gmail.com o a les xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, estic veient, no? El local 1...
17: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1...
5: Vale.
17: I ahí fer les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falta una rampa, un ascensor, Val. O algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
4: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara en Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
5: És superguai, heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
17: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
4: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
17: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
5: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
4: No!
5: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link, sense saber-ho, de teatre.
4: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Jo crec que ja per a Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
4: Que guai.
5: Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
4: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocet, Esprocit, que es dedica a ajudar persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
5: I no perdem la connexió.
4: I no perdem la connexió.
0: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
19: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
19: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada, encara que aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó. M'agrada molt el correfoc, m'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
19: El que més m'agrada, i després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: No, és que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
19: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
19: Bueno, a veure... Jo d'activitat no sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
19: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
19: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
20: He baixat jo, sí, sí.
0: Ah. Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
19: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
19: Ah, l'escaig. A mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
20: Sí, bueno, m'agrada, sí.
0: T'agrada?
20: Sí,
0: bueno, sí.
20: Sí.
0: Has jugat alguna vegada?
20: Sí. I m'agrada aquí al club, com juguen, i bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
20: això, veritat. Això ha sigut molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. I això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
20: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
20: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig torneig és, bueno, és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
20: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens el falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no el patim, perquè que juguem per plaer i no juguem, no competitim, però quan hi ha una competició, això del temps ha sigut també molt maco de veure.
0: Sí, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
20: Tenien 10 segons per fer un
0: perill,
20: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
20: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure. Sí,
0: molt bé. Bueno, pues res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM. Us ha agradat la ràdio? Us ha agradat veure l'estudi?
19: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt,
19: el color sobretot. I m'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
19: Sí, sí. I bé. La veritat que bé.
20: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs vindrem un dia.
19: Sí, sí.
0: Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
19: Moltes gràcies.
20: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer. Com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de l'Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per a les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci. Llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui feu feina a l'estim que heu...
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet
3: guai.
2: Els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això està que avui està molt bé, tota aquesta zona del Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No està feta ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè el grup és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por de que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta, doncs, prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: sí, bueno, sí,
0: per...
1: tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pit pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament. Ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Val? Doncs ara comença a pujar al segon pis. El tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament, es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí l'hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen al Casal Brilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol. No? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolta com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, i així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi les plogues i fan. Ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cim i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, passen ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a si no va fer FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Els tallers ho estan fent molt bé. Els castells que he vist jo, no fet llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir per a les talleres. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre canti dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, està aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents, perquè crec que el dia del tabú una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a l'ombra, ocupant tota la vinguda de l'Aurea Miruc de... a la sala que estic. No fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el Pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, vol alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicaran una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc. Perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a moure pensa molt, o sigui, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure i llavors... ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensar el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit, no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic, home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo, però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: Bueno, si ho diu ell, ja...
0: Si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc.
0: Clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides, i així clar. Poden jugar moltes,
0: clar,
2: és molt interessant, si no,
0: és interessant. Clar, si no es fa molt més avorrit, inclús exacte. Pels que juguen, clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides perquè...
0: Clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: Exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: Encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides. Llavors,
0: ja tenen
2: jo crec
0: entrenament.
2: Que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: Bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí. Bueno, ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, vaig el dilluns, el dijous rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo.
0: Estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig ser psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs que l'anglès o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, i a partir i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: Tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: Sí, he començat fa poc i...
0: Tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis d'escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: Kasparov.
0: El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a l'astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa Esplugues FM estem...
2: Moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí. Hola, clar, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu. Fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chains, ens farà un partit de Power Chains. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires, amb cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat

Un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues que es farà als jardins d'aquí del casal de Robert Villas. Una festa Holi a la plaça Catalunya. Un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns. Així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà

al programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són d'Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a les bars d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Hums Batucada, Espluga Viva i en Tradicions i Costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i als espluguines que avui fan la festa major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però és clar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna que ens falta. No, ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el Bert i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt el parc de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i dur. Per això torno a repetir que per favor que la gent pugui anar a les activitats, que hi vagin, que hi ha moltes coses, que no tot és al mercat i anar a gastar, que es poden participar de moltes activitats totalment de manera gratuïtes. I que s'ho passaran molt bé i coneixeran veïns nous i d'altres que feia temps que no saludaven, que la festa major és una mica per això i que gaudim de la festa major perquè, per desgràcia, a Barcelona o a llocs que són més grans les coses són més impersonals i alguna cosa que podem tenir de bo en els pobles és que les coses són molt personalitzades i per tant doncs, cal aprofitar aquest cap de setmana doncs, a saco, que diuen, a saco.
0: Molt bé. No, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la festa major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
1: Claro. Doncs mira, fins a diumenge normalment hi ha la birrascada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular, i és cultura popular que si no hi som a sobre és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
0: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
1: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
0: Correcte.
1: És un aforisme.
0: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer, la festa major es viu al carrer, i totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
1: Et sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica, històrica, que va ser totalment, o sigui, totalment de manera diguem-ne, improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
0: bueno,
1: perquè...
0: Jo, més que trist, podria, diria afortunat.
1: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
0: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, afortunat per la meva persona. Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè...
1: Bueno, jo sí, deixem
0: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi. Molta gent...
1: És un crit de guerra, tio, és un crit de guerra.
0: Sí, sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot
1: el seu... Pilarín. Sí, sí. Va encantar. A veure, torna a fer, va, perdre.
0: No. Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, sí. Tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
1: Enmig de les vaques.
0: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, de el que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé.
1: I tant.
0: Bueno, serà la festa de l'any que ve, la festa major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
1: així. No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?
3: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol, menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i em recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
3: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan, llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal, llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
4: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
5: Hola.
4: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, a vegades has de buscar amagatalls.
3: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment, no hi havia tant, hi havia bastants llocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
2: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres però és totalment diferent.
3: Literalment això. És brutal la diferència, és la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai, les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada dos per tres està caigut, és un desastre, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda, però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
2: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
3: Exacte.
2: Sí, perquè al principi a Tajikistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
3: Allà són musulmans, sí. No són molt... conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen, que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? Però conviuen també amb els xinesos Han, que els hi deuen, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, pels altres sí.
2: Vale.
3: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No. Uh-huh.
2: Però vull dir, aquí al principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria... aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
3: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
2: Vale.
3: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
2: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
3: A veure, deixa'm mirar... sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Europa, a Xina, tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè, clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les dues, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
2: Clar, llavors
3: no sé,
2: a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
3: sí,
2: que és el que pertocaria per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
3: No. No, estic esperant, no sé per què t'agia tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a gent, trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
2: I quan, diguéssim, quant temps tens de, o sigui, comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge, més o menys? 20 dies o així?
3: Ostres, quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
2: Sí.
3: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà. Llavors, no sé.
2: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
3: La muntanya més alta del Pamir, que és la zona aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat, doncs, són 5.000, 6.000, I impressiona això, aquests espais oberts i tot sec. I de cop i volta hi ha un riu. I el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa dos dies o tres va nevar. I m'han enviat alguna foto i al conjocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu. Vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
2: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
3: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1000 i pico metres, eh? He baixat aquí a Caixgar. Estem als 24 graus.
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
3: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
2: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
3: Home, m'ho passo molt bé viatjant, però també el viatjar et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina, pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser, són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent, doncs, és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
2: Això t'enyoraràs quan estiguis a Tailàndia.
3: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
2: Ah, a partir de l'any.
3: A partir de l'any m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
2: Sí, però no queda gaire, eh? Vull dir, en principi...
3: No.
2: El viatge teu, en principi programat, una mica planificat, serien 3 anys, no? Aproximadament.
3: Sí.
2: 3 anys. O sigui, que portes una tercera part, pràcticament, no? Allà al desembre portaràs una tercera part.
3: Por ahí.
2: Buah.
3: Ara, crec que ara ja porto més del 25%, potser un 28 o 29, no sé, però sí, sí, pot ser.
2: I en quilòmetres, més o menys?
3: En quilòmetres porto 7.700 o alguna cosa així.
2: Buah.
3: Sí, i anem a fer en total 26.000.
2: 26.000. I quan camines, diguéssim, perquè hi ha dies que no camines, que et dediques a escriure postals o a posar-te a descansar una mica i tal, els dies que camines, quants quilòmetres fas, aproximadament, de mitjana?
3: Ara, a l'estiu, estic fent de mitjana 40.
2: 40.
3: Perquè hi ha més hores de sol, llavors, doncs, tinc més temps per caminar. A l'hivern feia més aviat 30, perquè hi ha menys hores de sol i de seguida havia d'acampar.
2: Clar. Déu-n'hi-do, és com una marató, no?, cada dia.
3: Són
2: 42 i alguna cosa.
3: Especialment el Pamir estava fent dies bastant llargs i cansats.
2: Sí.
3: Sí.
2: I la part, ja suposo que és la resposta és facileta, no? La part del cos que més es ressent de tant caminar, suposo que seran els peus, no? El que trobes així més... que et fa mal o que tens alguna molèstia.
3: Sí.
2: És la part més...
3: Entre els peus i les cames jo diria que més aviat es ressenteixen els peus. Sí.
2: Bueno, s'ha de tenir en compte que també portes...
3: S'ha de cuidar bé.
2: Sí. Però s'ha de tenir en compte que portes una motxilla amb tot el material i tal. Quant pesa la motxilla, aproximadament?
3: Ara que porto una jaqueta gran i alguna cosa d'hivern, pesa un 9 i pico.
2: Ah, encara.
3: Sense les coses d'hivern, deu passar 7 i pico o alguna cosa així.
2: O sigui
3: estic bastant content amb el pes.
2: Economitzes el que pots, no?, perquè pesi el menys possible, no?
3: Clar, important.
2: Important. I m'ha preguntat aquí l'Almató, que ara no està aquí a l'estudi, la Isabel, que el tema de les bambes, quan tens previst de fer el canvi? Perquè te les vas canviar a Geòrgia?
3: Pues...
2: A Geòrgia va ser o...?
3: A Geòrgia em vaig comprar unes de la marca Huka,
2: sí?
3: Que s'han destrossat molt ràpid. Jo no sé si és perquè són de poca resistència o perquè a Tajikistan, com és un lloc tan sec, li ha una tanta canya, doncs s'han patat. Però les que tenia abans no havien patat tant abans. Llavors, just ara, és que em pilles, estic tocant-te des d'un centre comercial.
2: Ah, molt bé. Estàs encarregant les
3: sabatilles. No, ja les tinc, ja les he comprat.
2: Ah, les has comprat ja, molt bé,
3: sí,
2: molt
3: sí.
2: bé.
3: Jo pensava que no tindrien el meu número, perquè, clar, els xinesos no tenen el meu... O sigui, no, són més petitons, llavors. Però l'he trobat, ha costat, però he trobat unes sabatilles del meu número i que crec que estan bastant bé, a veure què tal.
2: Són de marca desconeguda, marca d'ells, de xinesa?
3: Clar, sí, marca Peak, no sé, no la conec, crec que és marca xinesa, sí.
2: A veure què et duren, fet a Shanghai, no?
1: Has fet alguna mitjana?
3: Mira, de
1: les... Perdona, has fet alguna mitjana de les bambes, de quants quilòmetres et dura cada bamba, o això va depèn de la marca de la bamba?
3: Sí, mira, aquestes, les últimes, ja et dic, no m'han durat gaire, encara es podia haver allargat una mica més, però prefereixo canviar-les ja, llavors les he caminat, potser serà uns 1.300 o 400 quilòmetres. Les que tenia abans, l'altra marca, m'havien arribat a durar 2.000 quilòmetres, molt millor.
1: Quina diferència, eh?
3: Però, bueno, tenien altres inconvenients, també. Vull dir que al final no hi ha la bomba perfecta. Yeah. Aquestes no m'han de durar tant, tampoc m'han de durar fins a Islamabad. Jo crec que a Islamabad, si cal, o a l'Índia, podré comprar noves sabatilles. Aquestes, bueno...
2: Bueno, no te'n refies gaire, no? De les sabatilles.
3: Clar, és que marca que no conec. Sí. No tenen la sola especial per muntanya, que, però bueno, tampoc faig de muntanya.
2: Sí, sí. Ara més o menys portes un terç del viatge, aproximadament, fent números rodons.
3: Vale.
2: Explica'ns una mica, a veure, la ruta a partir d'ara, per on tiraràs?
3: Doncs...
2: Ara Pakistan,
3: des
2: no?
3: Des d'aquí... Exacte, vaig fins a Pakistan. Pakistan he de baixar la carretera del Karakoram, que se li diu, que és una de les meravelles del món, diuen. I fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan. Després anar cap a la frontera amb la Índia, creuar fins a la Índia, ja sigui a peu o d'alguna altra manera, perquè la frontera no estic molt clar si està oberta o tancada. A la Índia directament ja vaig cap als Himalayas Indis i després cap al Nepal, faré tot el Nepal per les muntanyes. Després torno entre la Índia breument i després a Bangladesh. A Bangladesh, a Dhaka, he d'agafar un avió fins a Tailàndia perquè Myanmar està en guerra civil, llavors m'ho he de saltar. I des de Tailàndia baixaré fins a Singapur, passant per Malàisia, tot el sud-est asiàtic. A Singapur he d'agafar un altre avió fins a Austràlia, on caminaré, crec que des de Darwin fins a Sydney. Després aniré potser fins a Nova Zelanda, encara no ho tinc clar. I després ja caminaré a les Amèriques. Aniré a Estats Units i caminaré des de Los Angeles fins a Houston, probablement. I per últim, Sud-amèrica, doncs començaré a Lima i aniré cap al sud per pels Andes, creuaré el desert d'Atacama a Xile i a Santiago de Xile creuaré els Andes fins a Buenos Aires. I per últim, tornaré a Espanya i faré el camí de Sant Jaume en sentit invers fins a Barcelona.
2: Això seria el camí de Sant Jaume al revés, el postre, no? Digues, les postres. Vinga,
3: exacte.
2: Anem a acabar. Exacte. Bueno, ja, allà, diguéssim, quan arribis a Galícia i a Santiago, no? Que faràs el camí al revés, diguéssim, suposo que tindràs seguidors que aniran a recolzar-te durant el camí, no? Diguéssim, ja poden anar en cotxe...
3: Això m'han dit.
2: Clar, home, jo penso anar-hi. Sí, és a dir, que... Bueno, tenia intenció d'anar-te a veure... en un país que em vingués una mica, diguéssim, de gust d'anar-hi o el que sigui. Austràlia ho trobo una mica lluny, però Tailàndia podria ser.
3: Està força lluny.
2: Quan sí. Més o menys tens previst que estiguis per Tailàndia per anar traient els passatges, ja?
3: Ui, fer el passatge és mala idea, però no, et complica més o menys al maig.
2: Al maig de l'any que ve.
3: Potser.
2: Al maig.
3: Sí, però a mesura que em vaig allunyant més, cada cop és més difícil de saber quan estaré al lloc. Jo et diria que potser a la Índia estic al novembre, però a partir d'aquí ja és difícil de dir. Però, bueno, abril-maig, potser, sí. No ho sé.
1: Enric, quin és el país que t'ha cridat més l'atenció o que has trobat, no sé, algo que t'ha emocionat o que has trobat alguna cosa especial? Algun país que nosaltres ens hagi... O sigui, que potser el que tu ens diguis ens sorprengui perquè no pensem de la manera que tu ens diràs que l'has vist.
3: Tajikistan és un país que, abans d'entrar... Jo no sabia res i crec que la majoria no sap res de Tajikistan i llavors clar, tot em venia de nou i tot ha sigut sorprenent. Clar, tots els països que acaben en Estan, els que coneixem més són Afganistan i Pakistan. Són països molt radicals, no?, amb l'islam. Llavors ens pensem que la resta de països que acaben en Estan són iguals i no és així. Tajikistan no és un país molt, molt islàmic. Són musulmans però són més tranquils, per dir-ho així, no? I, bueno, doncs és un país amb unes països amb la mitjana de muntanyes més alta del món i és molt sorprenent. Després Uzbekistan, tampoc sabia gaire cosa i és un país completament diferent de Tajikistan perquè és tot pla, és tot desert i són les ciutats de la Ruta de la Seda i són molt maques aquestes ciutats, Samarcanda, Bukhara, Khiva... vaig estar allà una setmana fent turisme sense caminar i va ser brutal. Uzbekistan també és un país, sí, molt, molt sorprenent.
2: Ja sé que la decisió de fer la volta al món és complicada i sobretot fer-la sol. A veure, com te faria la pregunta? Quines avantatges penses tu que pot tenir viatjar amb algú o sol? És a dir, tu quan vas sol decideixes, vaig cap aquí, vaig cap allà, ningú et diu res. Clar, si anessis amb una altra persona o diverses persones, sí que seria una discussió constant. Ara anem cap aquí, ara anem cap allà. Aquestes serien una mica els avantatges i els inconvenients de viatjar sol?
3: Sí, aquest seria el principal. Després hi ha altres coses. Sí, clar, això, el fet de compartir tant temps, perquè estàs tot el dia amb l'altra persona, només quan vas a cagar per dir alguna cosa separes. Llavors, clar, la convivència ha de ser molt bona perquè funcioni. Jo crec que és impossible que funcioni. Jo crec que això només es pot fer sol, però bueno. També anant en parella estalvies perquè pots... Estalvies pes perquè pots separar algunes coses entre dos i també estalvies diners perquè quan agafes una habitació d'hotel normalment no hi ha habitacions individuals, llavors l'habitació per dos pots dividir el preu en dos, etc. Sol ser més econòmic. I, bueno, et fa més companyia, no? No estàs tan sol. Però, bueno, també anant sol coneixes més gent, perquè estàs com més disposat a parlar amb gent nova, perquè estàs sol i tens més ganes, i la gent s'adapta més, la gent t'ajuda més. Jo prefereixo anar sol. Mm-hmm.
2: Durant el camí t'has trobat tota mena de gent, és a dir, gent occidental, parlo europeus, per dir... hi ha alguns, per exemple, uns amics que has fet de Tarragona que anaven amb un 4x4 o un, no sé com li diuen, un morugurú, sí. Com es digui. Altres que anaven en bicicleta, sí. Altres que anaven corrent, però caminant has trobat algú com tu o no? Eren gent que feia altres mitjans de transport.
3: He trobat gent que feia trekkings puntuals, és a dir, que anava a un lloc i pujava una muntanya o pujava fins a un llac i després baixava, però que feia el viatge íntegrament a peu no he trobat a ningú. Mentida, sí que he trobat a dues persones, però ja les vaig buscar, aquestes persones. Són persones que seguia per internet i que estan fent el mateix repte que jo, que és la volta al món a peu. Hi ha una noia que em vaig trobar a Croàcia, vam quedar, i ella estava fent la volta al món corrent i estava a punt d'acabar i, de fet, ja va acabar. I ha sigut la segona persona més ràpida del món en fer la volta al món a peu. Andrea Price, de Suïssa. I després també vaig quedar a Uzbekistan amb un noi que és francès que es diu Mathieu, i ell també fa la volta al món corrent i, bueno, doncs, també fer-ho corrent és una passada, eh? Els he hagut de trobar a posta, no? No els he trobat pel camí, sinó els he hagut d'anar a buscar, entre cometes.
2: Uh-huh. Però així, random, que no esperessis i tal, t'has trobat gent, no? Italians, també m'has comentat una vegada que anaven uns en bicicleta i que portaven com un vehicle, diguéssim, a motor, que els recolzava o els feia el seguiment, no? Vull dir, i aquests tu els veies amb la intenció d'acabar? Perquè molta gent comença l'aventura i diu, vinga, oh, que xulo, què tal, agafem en bicicleta, però quan arriba, portes 2.000 o 3.000 quilòmetres, dius, mare meva, on m'he ficat, no? Que els veies tu amb...
3: Clar, tots me'ls he trobat a Tajikistan. O sigui, és l'únic lloc on m'he trobat viatgers, perquè suposo que a altres llocs hi ha més gent i és més difícil de trobar-te'ls. I a Tajikistan jo crec que és el lloc on van més aventurers que van únicament a fer aquest viatge, no? No hi ha ningú que vagi a Tajikistan a fer un viatge de plaer, sinó només ho vagin a fer viatges d'aventures, no? No sé, potser per això me'ls he trobat. I, bueno, clar, si ja estaven a Tajikistan i havien vingut des d'Europa en bicicleta, doncs, home, se suposa que ja porten un tute i ja seguiran, no? Igualment, la volta al món a peu, la volta al món en bicicleta no m'he trobat cap. Aquests estaven anant, doncs, jo què sé, fins a Pequín, per dir alguna cosa, en bicicleta, que ja déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
2: Clar, jo crec que aquest país, Tajikistan, també està molt marcat per la que està envoltant de dos monstres, no? La Rússia i la Xina, no? I queden allà una mica entremig.
3: No fa frontera amb Rússia, en realitat.
2: Ah, bueno, clar, és veritat, no fa frontera, però bueno, té influència a Rússia perquè havia estat de la Unió Soviètica, no? Exacte. Sí. I estan enmig de dos monstres per allà i, clar, tenen la seva idiosincràsia pròpia. Vull dir que és un mèrit que aquesta gent pugui viure en un terreny tan inhòspit, no? I tal, no? De què viuen aquesta gent?
3: Ara els xinos els ajuden. Ah. Els ajuden els xinesos en diverses coses. Per exemple, vaig veure diverses construccions d'infraestructures que els estaven fent els xinesos, suposo que a canvi d'alguna cosa, i estaven fent carreteres i tal. O sigui, és que ells de què viuen? Pues no sé, tenen mines, tenen alguna espècie d'exportació de minerals que exporten, i després també tenen cotó, i poca cosa més, la veritat. És un país que té molt poca cosa. És que ni el turisme és potent allà.
2: A veure si a través...
3: També ells ho fan aposta, perquè tenen ja un visat per anar, vull dir que ja...
2: A través teu, a veure si promociones una mica el país, no? Escolta, em vas comentar que Uzbekistan, el país d'abans, tenien com una mena de llac immens que es va dessecar perquè els russos tiraven per, diguéssim, per fer les seves històries mineres, etc. No? És cert, això? O... Tu has passat per allà?
3: No vaig passar per allà, però es diu el Mar d'Aral, i això és un llac... No és un mar, tipus el mar Caspi, que no és un mar, és un llac, i es va anar dessecant perquè els russos van agafar i van estar consumint aigua d'algun dels rius que alimentava aquest llac, i bueno, doncs, no sé si van desviar algun riu, no sé si aquesta aigua la van fer servir per altres coses. Llavors, clar, no arribava suficient aigua al llac i es va assecar. Una de les desastres naturals més grans de la història, diuen.
2: I que no s'ha comentat gaire, no? És a dir, no han tingut massa ressò, no? Aquí a la banda nostra...
3: Bueno, perquè ja fa molts anys.
2: Ah, vale,
3: ja fa molts anys, sí.
2: Escolta, jo ja sé que tu, perquè et conec una mica, que tens un bon estómac, que menges molt i t'agrada molt el menjar català, i els calçots i totes aquestes coses. Uh-huh. A veure, t'has pogut adaptar bé a el que et donen de menjar? És un menjar que, diguéssim, és comestible, ho és, no? Però vull dir que sigui saborós o que t'agradi?
3: Ara estic al paradís del menjar. Aquí a Xina el menjar és bo, és variat i és tan barat. Avui he menjat un bol de fideus, però era enorme, un bol més gran que he vist a la meva vida, per 3 euros, i estava bo. I el contrast amb Tajikistan és brutal, perquè una de les coses que pitjor portava del país era el menjar. El menjar no era bo i era molt monòton i tampoc era tan barat, la veritat. En canvi, vens aquí a la Xina i buah, és menjar xinès, vull dir, sempre té un sabor així més asiàtic, però o sigui, és bo i hi ha abundància i hi ha de tot, hi ha fruita. La fruita de Tajikistan era dolenta. I he fet un canvi molt a de fet, a Tajikistan m'he primat bastant, eh? No sé quan, perquè no m'he pogut pesar, però m'he primat, m'he notat. I ara crec que aquests dies que estaré aquí esperant el visat em tornaré a engreixar.
2: Bueno, així passa acumulant greixos, perquè, pel que pugui passar,
3: sí.
2: No? I tens alguna anècdota que diguis... Bueno, ja has fet vídeos cada dia i tal, però alguna que el volguessis ressaltar, diguis, hòstia, aquesta la vull explicar a qui sigui, no? Perquè hi havia el tema d'aquell nen que tenia 10 o 11 anys que va portar-te en cotxe fins a no sé on, no? I el seu pare era l'alcalde del poble, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa. Però tens alguna que diguis, hòstia, aquesta tu... No sé si m'atreveixo a explicar-la, però digue'ns-ho ara aquí a Esplugues FM, que farem una primícia.
3: Sí, hi ha una cosa que no vaig poder ensenyar al vídeo perquè m'han dit que no em deixés gravar. Estava a Georgia, a una guest house, que és una casa, bueno, una espècie de casa on tu vas a dormir i viu altra gent, no? També allà. Doncs després del dinar amb ells, em van dir, vols veure un Kalashnikov? I sí, em van portar un Kalashnikov i me'l van deixar agafar i em vaig fer una foto.
2: No estava carregat, no?
3: Suposo que no. Pesava, eh? Ostres, pesava.
2: Sí. I amb això feien les guerres, no? Els russos? Els ruskis, no?
3: Jo imagino que era de l'època de la Unió Soviètica.
2: Home,
3: també, sí.
2: Si és un Kalashnikov, és fabricació russa, clar.
3: Té tota la pinta,
2: sí. Portava baioneta o no? Sense baioneta?
3: Sí.
2: Tenia baioneta.
3: Sí.
2: Estava pres per l'atac, no? Per fer-lo servir. No?
3: Era arma de guerra.
2: Arma de guerra. Sí. I t'hagués agradat anar a la Rússia, o algun racó de Rússia, per curiositat? Ja sé que és una mica, no perillós, però bueno, no és tan segur com anar a altres països. Però t'hagués agradat visitar una mica el país?
3: No, era un país que no em cridava gens anar, la veritat, no. Llavors... A veure, podria haver anat, però no, realment no, la veritat és que no.
2: No cridava, vale. A ti te va,
3: no.
2: Te va més el tema islàmic, no? Perquè ara et ficaràs en un país, si tens el visat i tot el rotllo, que és dels més, diguéssim, traient Afganistan, hauria de ser dels més dogmàtics i els més islamistes, radicals.
3: Això diuen.
2: Diguéssim, allà has d'anar una mica amb precaució, no? Què fas i què no fas, i qui mires, a qui no mires.
3: No sé... Jo, a priori, no crec... O sigui, crec que és un país segur i és un país on la gent serà molt hospitalària si ets un home europeu com jo. Llavors, jo no crec que hi hagi gaire problema. L'únic problema és pues que probablement no pugui parlar amb cap dona, que, bueno, és igual, no? però que està bé parlar amb tothom, no? Pues no crec que pugui parlar amb cap dona i que probablement la policia em posi una escorta durant bastant de temps. Pel que he llegit, la policia, els estrangers que van a peu o en bicicleta, els hi posa una escorta. I és una mica agòbil, però bueno, fan per seguretat.
2: Inclús quan vas anar a visitar el cònsul perquè fes el visat, diguéssim, ells van pensar que tu eres periodista, no? I això...
3: No. M'ho van preguntar.
2: T'ho van preguntar.
3: No. M'ho van preguntar. Perquè vaig anar a molts països, clar, tant el meu passaport està ple d'això. Llavors vam pensar, a veure, però no els hi vaig dir cap.
2: Que no eres, no? Perquè diguéssim, si haguessis dit que sí, no està massa ben vist, no? Per ells, de que siguis periodista. I
3: no, però no només a Pakistan, a qualsevol lloc, si ets periodista, malament, perquè si ells tenen temes, doncs clar, pots liar-la, saps?
2: Sí, sí.
3: Llavors, els periodistes que van a l'estranger que diuen que són una altra cosa. Clar, no ho sé. Clar.
2: Que siguis influencer...
3: Tampoc dic que sóc creador de contingut.
2: Ah, això clar, és el
3: no
2: que anava a dir.
3: Perquè però tampoc... veig el mateix, jo crec, que periodista, no?
2: Algú semblat, no? Diguéssim.
3: Sí.
2: Sí, sí. Ara m'he trobat amb un cas que, per exemple, el Festival de Sitges, que, diguéssim, m'ha costat molt de trobar l'acreditació, han tret a molta gent a fora i, en canvi, han agafat molts influencers pel tema de la cobertura o d'eixamplar, però hi ha gent que no té ni idea del cinema i els han acreditat. Vull dir que, clar, ja és un altre món, no ho tenen tan vist com aquí, no? Però té la seva importància també, que puguis xerrar d'un país lliurement, ells tampoc els agradarà gaire, no? Diguéssim.
3: No, però jo no sé, crec que Pakistan no és una dictadura, ara no diria que, no ficaria la mà al foc, però diria que és una democràcia, sobretot una democràcia una mica imperfecta, però sí que fan eleccions, no com a la Xina, que això sí que és la Gestapo i la KGB.
2: Sí, sí, a la Índia segur. A Pakistan sí que dubto que sigui democràtic. No sé,
3: jo
2: no
3: dubto
2: tinc,
3: també.
2: No tinc no ni idea, eh? Deu ser una democràcia d'aquella manera, no? Una mica
3: sí.
2: De pa sucat amb oli, no? Que es diu. Molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí,
2: I,
3: sí.
2: A veure, i quines expectatives tens? Vas bé, diguéssim, si penses, hòstia, si tot em va com fins ara, de pel·lícula, no? Vull dir, arribaré tranquil·lament. Estàs bé mentalment, sobretot mentalment, perquè estàs sol i tal, encara que parles amb molta gent i tal, però, diguéssim, psicològicament, com ho veus? Estàs preparat per lo que ve?
3: Ara vinc d'un mes que ha sigut dur psicològicament i... Hòstia, si tota la volta al món a fer vots com Tajikistan, seria molt dur, eh? Però crec que a partir d'ara serà una mica més fàcil, no ho sé, eh? No ho sé, estic bé, sí, estic, en general no tinc cap queixa. I crec que si segueixo així podré seguir. Però bueno, només porto 9 mesos.
2: Bueno, clar, i sempre tens la, diguéssim, l'oportunitat, d'ells, quan estiguis molt, molt agobiat i tal, de parar, no? És a dir, on sigui. Mira, estic a Tailàndia, però en queda un mes aquí, no? Ningú et dirà res, no? Mentre no tornis
3: sempre
2: en avió...
3: Sempre pot fer-ho,
2: però...
3: això, sí.
2: Sempre pot fer-ho. És una bala que tens a la recàmera, no? Diguéssim, com si...
3: Sí.
2: Diguéssim, estic molt agobiat...
3: I de fet ho vaig fent, eh? Vaig parant.
2: Uh-huh.
3: Sí. Uh-huh.
2: Vas parant, però què pares? Un parell, tres de dies? Dos, tres dies? Més o menys? Quan és... Doncs
3: pues mira, depèn. Sí, a Istanbul vaig parar tres setmanes.
2: Tres setmanes?
3: A Xòrcia vaig parar una setmana. Mm. Ara estic parant... Ja veurem com paro, perquè clar, és una cosa que està contra fora del meu abast. A Índia segurament pararé també dos o tres setmanes per visitar el país.
2: Vale.
3: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És necessari.
2: Uh-huh. Llavors, els seguidors que tenies al començament, diguéssim, a YouTube o a Instagram o com es digui, les xarxes socials aquestes, t'han anat augmentant? Exponencialment o com ha anat la cosa?
3: No, exponencialment no, però sí que m'han augmentat. I ara al Tajikistan jo he notat que la gent tenia molt d'interès en aquesta zona i ha crescut bastant. No sé si també és que la gent ha tornat de vacances i,
2: ah,
3: i per això...
2: Clar,
3: però sí, veig que ha augmentat bastant ara. Sí.
2: O sigui, és un tema que et preocupa o t'és igual? És una mica dir, mira,
3: no,
2: quan més
3: no,
2: tingui, millor, però...
3: Ara mateix, exacte, la quantitat que tinc ara mateix ja està molt bé. Si augmenta, millor, però ara mateix ja està molt bé.
2: Quantes tens ara, per exemple, a Instagram, més o menys?
3: A l'Instagram tinc 110.000, crec.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al YouTube, 29.000.
2: Déu-n'hi-do. Pues no està malament, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí la gent pues, fa propaganda una de l'altra, diguéssim, és una cosa que va augmentant ella sola.
3: Sí.
2: Exacte. Molt bé, i a part de la família, tens alguna persona que tinguis contacte habitual? És a dir, nosaltres més o menys parlem de tant en tant i tal. Tens alguna persona més que d'això, amics o companys o el que sigui? Que...
3: Sí.
2: Sí, no?
3: Sí, tinc amics amb els que parlo sobre. Sí.
2: I després hi ha una ràdio de Terrassa que cada dilluns te fa com un resum del que estàs fent, no? Diguéssim. Ràdio Terrassa és?
3: Exacte. Sí. Ràdio Terrassa, entro 5-10 minuts cada dilluns i... Ja explico una mica, després tinc el podcast, que em fa el Sergi Marín,
2: vale.
3: I també cada dimarts o dimecres, doncs, mitja horeta fent una mica resum de la setmana.
2: Sí, sí, perquè tu vas viure a Terrassa, no? Un any, un any i mig, o una cosa així, més o menys?
3: Sí, fora, dos així. Sí, però... Algunes penses que soc de Terrassa, però no.
2: Ah, és el que anava a dir, has deixat petjada perquè inclús el com es diu, el polític aquest d'Iniciativa era...
3: L'alcalde, no?
2: No, aquell que era polític, ostres, que no sé si està retirat ara.
3: Pol Romeva?
2: Ah, exacte, el Raül Romeva també va fer com una, diguéssim...
3: Ah, va dir que era de Terrassa? Ah, doncs... Pues... No, Sant Esplugues, sí. Vull anar repetint sempre, perquè...
2: Ho has de dir,
3: el diari Terrassa, el diari de Terrassa van dir que jo era de Terrassa, i ho van dir equivocadament, i bueno, ja no els hi vaig corregir, perquè dic, ah, és igual, saps?
2: Sí. No, però tu has de recalcar aquests Esplugues del Baix Llobregat, aquí sempre, i a més avui que és la Festa Major, vull dir que està tot el poble aquí fora fent, pues, jo què sé, el correfoc i coses d'aquestes, no? Que ens agrada tant de fer soroll. I tu allà tan tranquil, no? Allà amb el silenci i tot bé, no? Perquè la ciutat...
3: Aquí, no, silenci res, eh?
2: Ah, no?
3: Això és una sobreestimulació constant, això de la Xina.
2: Hòstia.
3: Llumetes... musiqueta, tecnologia per tot arreu, botigues... O sigui, és el típic, vas pel carrer i t'ho compraries tot, saps? és brutal, és brutal, eh?
2: Però i quants habitants deies que tenies on estàs ara? Que tenien?
3: Crec que uns 1 milió, aprox.
2: Déu-n'hi-do, eh? És molt gran, sí. No? I a més és al mig del no-re, no? Allà al mig que... I allò és que habitualment, això passava, diguéssim, ara no me'n recordo el país, però el que feien... era que repoblaven la zona que estava una mica, diguéssim, cap avall, i la repoblaven amb gent de les capitals o de zones més poblades.
3: Doncs això deu haver passat aquí.
2: Això deu passar aquí també, no?, segurament.
3: Jo crec que sí, jo crec que sí.
2: Perquè, clar,
3: sí, perquè veus molta gent pel carrer que no són d'aquí, però viuen aquí.
2: Clar, ho veus a la fesonomia de la gent, no?, que són ja tipus més xinesos, no?, més així de, orientals.
3: Exacte.
2: Ah, exacte.
3: A veure, aquesta ciutat és de la Ruta de la Seda original, o sigui, durant més de 2.000 anys Kashgar era una parada primordial de la Ruta de la Seda, igual que Samarcanda i tants altres llocs, eh? Uh-huh. Vull dir que històricament té molta història aquesta ciutat.
2: Sí. I té, diguéssim, arquitectura, allò és per veure, antiga o de l'imperi o com es digui.
3: Mira, aquesta és una cosa interessant perquè, clar, era una ciutat islàmica molt ben preservada, Kashgar, molt gran, ja et dic, la Ruta de la Seda, però el 2009 el govern xinès va decidir que volia convertir això en una cosa turística guai i tot el centre històric van enderrocar totes les cases antigues, originals. I, bueno, la UNESCO i moltes organitzacions d'aquestes van queixar i sí, van enderrocar, però els va ser igual, i van enderrocar tot el centre històric i el van tornar a refer amb estil islàmic, però no és el mateix, perquè es nota que està prefabricat, saps? És com un parc temàtic. Es nota que és com si estiguessis a Port Aventura, com si els edificis posin de cartró pedra. Uh-huh. I està guapo, és maco, però fa pena perquè... Si tu saps la història, saps que no és real, això.
2: Clar. I el tipus d'edificació, que són edificis alts, així com aquí a Barcelona, o són així més baixets? Quin tipus...?
3: Fora el centre històric, són edificis alts, bastant alts. Però no, a Barcelona hi ha més densitat de població, diria. O sigui, són més edificis alts a Barcelona. Uh-huh. Però al centre històric són més edificis més baixets, dos plantes màxim, carrers estrets i tal.
2: Ah, molt bé, sí. I en antros també, antros raros o què? Tu que has viatjat una mica, has vist alguna cosa estranya?
3: No m'he trobat allò... No.
2: No.
3: Clar, tampoc porto tant de temps aquí, eh?
2: Clar.
3: Però és més aviat tot molt modern, més aviat, eh? Uh-huh. Tira més a tot moderníssim i tecnologia i tot.
2: Sí. Molt bé, doncs, escolta, ja no sé què més preguntar-te. Vols afegir alguna coseta que trobis interessant?
3: Que cada dia tenim un vídeo, gairebé cada dia tenim un vídeo al meu YouTube, Enric Adventures.
2: Ah, exacte, promociona una mica el canal, vinga. Ah, bueno, ara tenim aquí l'Isabel, a veure si et vol fer alguna pregunta.
4: No sé si el tema que t'he comentat que li volia preguntar jo, de les bambes, li has fet?
2: Ja està.
4: Ja està feta, doncs ja està. Era la pregunta que jo et volia fer sobre el teu calçat. Bueno, que hi ha molta gent que et seguim i que estic observant que en aquest darrer mes jo diria que has duplicat les visualitzacions dels teus vídeos. És així, Enric?
3: Sí i no. Té una part de trampa. YouTube ha canviat l'algoritme. Abans, perquè et comptés una visita, havies de mirar el vídeo un mínim de, no sé si era 15 segons. Ara, perquè compti la visita a YouTube, amb que ho miris un segon ja n'hi ha prou.
4: O sigui, clica el vídeo i tanca.
3: I per això han augmentat les visites.
4: Ah, doncs no...
3: Que això ho fa molta gent. Obres sense voler tanques, no? Però igualment també m'han pujat, perquè jo noto que hi ha altres mètriques com el temps de visualització que m'ha augmentat. Per tant,
4: clar.
3: sí que m'ha augmentat, però no tant com sembla.
4: Clar, perquè jo el que em passa és que a vegades clico un vídeo i quan comença dic, oix, aquest ja el vaig veure abans d'ahir. I clar, exacte, és veritat que algun vídeo l'he vist més d'una vegada per errada.
2: Clar.
4: Sí.
3: Exacte.
2: Sí, sí.
3: Val. Doncs això.
4: Doncs una abraçada. M'enganxa molt la teva manera de dir, la teva manera de com ho expliques. Em va emocionar molt la teva arribada al pas a la Xina.
3: Va ser molt emocionant, sí.
4: Sí, ens ho transmets d'aquesta manera, la teva sinceritat ens arriba a la pell, o sigui, estàs en pantalla però ens arriba a la pell.
3: Gràcies.
4: El barret nou m'agrada molt.
3: Mira, a mi quan el vaig comprar no m'agradava i ara m'he enamorat bastant, eh? Tapa molt, m'agrada.
4: Sí, la veritat és que sí. Doncs vinga, també et seguim a través de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: La Isabel i jo fem una crònica mensual per la revista, sí.
4: Així també que una abraçada als companys de la crònica de la vida d'Esplugues per cedir-nos aquestes pàgines d'aquesta crònica de la Volta al Món de l'Enric.
2: La Volta al Món a peu.
4: Dia, avui quin 294, dia és?
3: 294, crec.
2: 294. El 300 l'ha de celebrar, eh?
3: No estic segur.
2: Te fots una paella, hòstia, ja? Una paella xina. Bueno, escolta, estaries disposat a fer una altra entrevista més endavant, d'aquí per Nadal,
3: sí,
2: o
3: tant,
2: així? No tens cap problema, no?
3: Al tant.
2: Vale, sí, doncs sí, ja sí, parlarem amb l'Isabel i farem una altra connexió com aquesta.
4: Una abraçada.
3: Okay.
2: Bueno, Enric, molts petons i que vagi molt bé.
3: Una abraçada a tots. Una abraçada.
2: Adéu, gràcies.

Com podeu comprovar, aquestes gloses improvisades són gloses de reivindicació, de lluita i reivindicació. La gent està molt engrescada amb la xerrameca pròpia i aquest vermut popular que s'està

0: Moreres, amb el carrer de l'Església, a les Moreres, tot el carrer de l'Església, i després ja seguim tot el recorregut pel carrer Montserrat fins que acabem a baix al punt d'Esplugues, val? De totes aquestes parades que tenim avui, n'hi ha quatre que són gent d'Esplugues i avui parlem amb elles. Mira, ara sí que en una parada que hi ha uns ous màgics que busquen una llar. Diu que cada ou és únic, protegeix la teva habitació amb màgia i diversió. I a mi m'agradaria saber en què consisteix aquesta màgia, perquè tenen un certificat d'adopció inclòs. Serà la Sílvia que ens explica què són aquests ous màgics.
1: Doncs mira, són uns dracs màgics que venen amb un certificat d'adopció, que tu els has de posar el nom, vale? I amb una pols màgica. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, tu treus aquest drac de l'ou i el poses a prop del teu llit. I si tens por a la foscor, tens malsons, tens por a dormir sol, estàs un dia molt nerviós perquè l'endemà tens un examen i estàs nerviós o nerviosa, si vols aconseguir durant aquest any una cosa que t'has proposat a l'escola o una cosa que t'has proposat a casa, doncs a la nit li demanes al drac, i el drac durant la nit amb la seva màgia doncs et va ajudant a que puguis aconseguir tot això. Quan és de dia, l'agafem i el posem a dintre de l'ou perquè ell regarregui la seva energia, i al vespre el tornem a treure perquè ens torni a ajudar.
0: Tenim diversos models d'ous, explica'm una mica, perquè n'hi ha de diversos colors, cada forma, cada color té una finalitat diferent?
1: No, en principi són 12 models que hi ha de drac, i això ja sí que és el que, perquè tant l'ou com el drac són diferents, tenen una careta diferent i tenen una forma diferent. Això ja sí que és el que més t'agrada, perquè a l'adoptar-lo tu i ja ser el teu drac, el drac ja a mesura que va estiguent amb tu, doncs ja et va coneixent també, i llavors ja sap el que tu necessites.
0: Molt bé. Els ous sempre els associem amb la Pasqua, amb la mona, però aquests ous, com que tenen una finalitat molt terapèutica, es poden adquirir durant tot l'any.
1: Bueno, en principi és, això ho estem fent a època de Nadal ara, fins a Reis. De moment d'ara fins a Reis, sí que els podeu trobar, o contactant amb el nostre Instagram, que és Titella Espuma, i a través d'allà, doncs, escolta, que m'interessa això dels ous, doncs jo em poso en contacte amb vosaltres i ja està. Després estarem ara a moltes fires de Nadal i sobretot a Gran Via. Estarem a Gran Via des del dia 16 fins al 6 de gener.
0: En qualsevol cas, a través de l'Instagram us poden localitzar.
1: Sí.
0: Ara seguirem una mica aquesta ruta de parades, i hi ha alguna parada més que sigui gent d'aquí d'Esplugues?
1: Doncs sí, mira, just aquí al costat tinc el Sala i a l'Olga,
0: doncs
1: que
0: vinga,
1: també són d'Esplugues.
0: Anem a parlar amb el Sala. Gràcies a tu, Sílvia, per atendre'ns, i molta màgia.
1: Sí.
0: Val? I gràcies.
1: A tu.
0: Mira, Jordi, sortim d'una parada on forma part de la màgia aquests ous que ens explicava la Sílvia, però ara estem en una parada que forma part de la màgia per als aromes i els colors. Estem amb la Olga. Hola, Olga.
2: Hola, bones, què tal?
0: Aquesta parada que tenim aquí ara aquest cap de setmana, què ens ofereixes?
2: Doncs mira, nosaltres portem una parada esotèrica on portem minerals, oracles, tarots, incensos, espelmes de cera d'abella natural i bols tibetans.
0: Molt bé. Hi ha pedres de diferents colors. Explica'm una mica el significat de cadascuna d'aquestes pedres que tens aquí al taulell.
2: Ostres, doncs a nosaltres quan ens diuen això sempre preguntem quanta estona tens, perquè cada un dels minerals que tenim és per una funció diferent.
0: Per exemple, aquesta blava, que sembla lapislàzuli.
2: Sí, el lapislàzuli va molt bé per el que és el chakra del coll. Ajuda a comunicar molt bé els sentiments, et connecta el cor amb la teva veu, diguem, perquè tu puguis expressar els teus sentiments, i també s'ha utilitzat tradicionalment com a talismà.
0: Molt bé, i després tenim diverses, no? Sembla veure aquella ull de tigre, podria ser aquella d'allà dalt.
2: Exacte.
0: Després hi ha aquelles verdes que no crec que sigui olivina, crec que no.
2: No, però tens bon ull, eh? S'assembla bastant a l'olivina, però és preenita en aquest cas. Vale. I la preenita, per exemple, el que fa és connectar-te molt amb la natura.
0: Sé que n'hi ha una concreta que és de protecció.
2: Sí, totes les que són pedres negres són de protecció, val? S'ha fet molt, molt famosa la turmalina últimament, que segurament s'ha

0: a la que et refereixes, però també tenim l'obsidiana, l'ònix, la cianita negra i diferents.
1: Molt bé. Habitualment feu fires i mercats, sí?
0: Sí, el meu company i jo ens dediquem al 100% al món de les fires. Ell es diu Tira Artesania i jo sóc bruixeria nòmada i fem fires tot l'any. De fet, ara comencem la temporada de tardor, que no aturem cap de setmana. Fem a Martorell, a Sant Feliu Sasserra, a Ripoll, a Vic... Bueno, anem per tot arreu de Catalunya.
1: Teniu xarxes socials per si algú us vol connectar i fer-vos comandar online?
0: Sí, tant. Aquestes mateixes que he mencionat abans, Tira Artesania i Bruixeria Nòmada, allà ens hi podeu trobar.
1: Doncs, Olga, moltes gràcies. Molt bona festa major.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Seguim pel nostre recorregut aquí al mercat de l'Espluga City o del Far West, com li vulguem dir. I ara estem amb una parada molt singular. També és màgia, eh? Venim de dues parades que hem dit màgia, però del que us parlarem també és màgic, perquè tot el que parla amb els infants per mi és màgia. I a més aquí hi ha un element que és un element humà, que són les mans. Parlem de titelles i ara el Sergi ens explica quin tipus de titelles ens ofereixes a la parada.
2: Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim titelles de tot tipus, titelles de manoble, titelles de fil, titelles de pal, tots són titelles. I com deies tu, tens molta raó, perquè és que precisament els titelles, quan els fas anar, sembla que cobrin vida i veus un peluche que es comença a moure sol i els nens flipen, o sigui, és una passada. Quan veus un titella és que se t'obre un món. Se t'obre un món, doncs, per explicar els contes, se t'obre un món, doncs, per jugar amb els crius, inclús la part pràctica, per donar-los el sopar, es queden flipats i sopen de seguida amb el titella. La parada nostra, sí, tota és de titelles.
1: Et venen molts pares o mares que diuen, ai, vull una titella perquè al meu fill agrada que li expliqui contes. Encara tenim aquesta cultura de transmissió verbal o poder veus que cada cop va minvant més aquesta transmissió d'explicar contes a la nit?
2: A veure, la tradició continua. El que sí que és cert és que potser aquesta tradició està més arrelada amb avis i gent més gran que no pas amb pares, però sí, realment encara hi ha molts pares que expliquen el conte abans d'anar a dormir el nen i és això que et deia, o sigui, i explicar el conte, treure el titella, per exemple, la caputxeta vermella o els tres porquets i treure el llop o treure un porquet, el nen absorbeix més el conte. I sí, per sort, doncs, encara hi ha molts pares que encara em demanen, i em demanen titelles molt en concret, o sigui, titelles de, jo que sé, pues, molt de segons quines poblacions, i és més, i també hi ha poblacions que veus que tiren més les titelles i n'hi ha que menys.
1: I aquesta transmissió de titelles, a quina zona geogràfica ho notes més?
2: A veure, sobretot les poblacions d'interior, no sé, el Berguedà, el Bages, està més arraigat. Encara queda, inclús encara feia temps que no sentia la paraula putxinel·lis, o sigui, allà encara li diuen els putxinel·lis.
1: Sí, gràcies. Sí. Perquè els putxinel·lis, clar, són aquestes titelles de mà, però he vist que tens aquestes titelles de dit.
2: Sí.
1: Que això encara és més interactiu, perquè sí, tu a cada dit et pots posar un personatge diferent.
2: Sí, clar. Aquestes, precisament, aquestes que comentes, aquestes titelles les fem a mà.
1: Les feu vosaltres?
2: Sí, aquestes són totalment artesanes. I la idea, doncs, ens va ocórrer, doncs, amb això, doncs, explicar el conte amb els quatre personatges dels ditets. O sigui, vas traient el personatge que pertoca de cada conte.
1: Per tant, seria com una col·lecció.
2: Sí,
1: no és una titella, és una col·lecció
2: no,
1: de del conte.
2: Els fem de quatre personatges, són packs de quatre personatges. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi. Pues la llegenda de Sant Jordi, posem la princesa, el Sant Jordi, el drac i el rei. El Patufet, pues el Patufet, per exemple, hi posem el Patufet, la mare, el bou i el dineret. Cada conte que fem, la caputxeta, la rínxols d'or, cada conte que fem, són els quatre personatges principals dels contes.
1: Vosaltres feu recorregut per diferents mercats i fires. Aquí a Esplugues us tenim puntualment, però teniu xarxes socials i si us poden fer tant seguiment com comandes.
2: Exacte.
1: Digue'm els vostres enllaços de xarxes socials.
2: Pues mira, en principi només estem a Instagram. A Instagram ens diem titellaespuma @.
1: Val. Seria això, l'arroba al davant i té ja espuma.
2: Exacte.
1: Val. Doncs moltes gràcies, Sergi, per atendre's.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vinguen. Doncs seguim amb aquest recorregut pel mercat de l'Espluga City i anem a veure on trobem una altra parada, perquè jo avui estic molt interessada en saber les persones d'Esplugues que participen en aquest mercat. Doncs hem fet un petit recorregut per aquí pel mercat. Doncs ja si un cas torno cap a la ràdio i ens connectem una altra vegada des de l'estudi. Vinga, fins ara.
3: A la Gina i les seves amigues, l'Ari, l'Edurne, l'Anuc, l'Iñaki, el Martí, tot de gent d'Esplugues o que tenen algun vincle amb Esplugues.
4: Que deia els exiliats.
3: Exacte, sí. Fa uns anys se'ns coneixia com les exiliades, aquest era el dinar dels exiliats i les exiliades, perquè érem tot de gent, veïnes d'Esplugues, que havíem estat aquí participant, muntant les festes, fent una mica de sarau, allà corrien els anys 2000 i pico, érem joves, érem més joves. I ara ens retrobem, com cada any, que és un gust trobar-nos aquí al vermut popular del dissabte, any rere any. De vegades realment som super amigues, però no ens veiem durant tot l'any, i aquí és un moment de trobada. Llavors, Laura, explica'ns una mica com és per tu aquest moment de retrobada, per què tornes cada any?
5: Doncs per això, perquè vaig viure uns anys aquí a Esplugues i és una manera de no perdre el contacte amb la gent amb qui vaig conviure i viure experiències intenses, i llavors em fa molta il·lusió poder venir cada any per això.
3: És guai aquest moment de retrobada. Ah, per aquí l'Anna, vinga.
6: Ens aixequem i anem cap a la... Ai. Hola, què tal? Tu per què has vingut, exiliada?
7: Jo he vingut perquè sóc Esplugues de Llobregat i perquè és un punt de trobada anual amb tot de gent d'antanyo, no? Que fa molts anys que som amigues, ens trobem, que hem compartit molta cosa i és com un any anual. Així.
6: La veritat és que és molt xulo, perquè jo que ho he vist des de fora, perquè sóc exiliada, però no d'aquest grup d'exiliades, he vist que hi ha com un fons de qualitat, no només de que es troben i s'expliquen coses, sinó que hi ha un pozo molt important de que han viscut coses molt potents, perquè es veuen un cop a l'any, però sembla com no ha passat el tiempo des de l'any passat, i és superbonic de veure, oi que sí?
3: Lo que Esplugues unió no lo destruye el tiempo.
6: Exactament.
3: I el Manel, què ens expliques? Per què tornes un any més?
8: Bueno, jo sóc fill adoptiu d'Esplugues i vaig viure durant un temps i, bueno, aquí hi ha un grup de gent que, bueno, no sé, vam crear espais una mica, no?, de trobada, més enllà del que donava l'Ajuntament, i com són les festes populars, i, bueno, tot el que crees amb els altres, amb els teus iguals, doncs sempre ve de gust, no? I llavors sempre repetim cada any.
3: Ve molt de gust, a més és un moment molt intens, no? Aquest moment anem arribant després del Cercavila i comencem a veure cares, ai! I unes abraçades, i a més tenim segones generacions ja. Aquí tenim a l'Anna. Com vius tu aquest retrobament? És molt friqui que continuem venint?
9: Bueno, molt bé, no sé. És... Això, jo sóc filla dels fills adoptius. Llavors, és la família adoptiva de Festa Major.
3: Però també havies estat diable.
9: Sí, també, sí.
3: Venies des de bastant lluny i continuaves sent diable, vas participar dels Versots. I com és tornar ara?
9: Molt bonic, o sigui, és venir a veure els Versots i saber-se el Ball Parlat de memòria i disfrutar molt, veure que encara continua, que és una cosa molt bonica, una tradició molt guai i que ojalà que continuï molts anys més.
3: Imagina't, encara se sap, sí. La lletra, fortíssim.
6: I els diables quan surten avui?
3: Avui a la nit, no? A la nit.
6: No sortiu avui a la nit, els diables? Ah, ella diu que ja no està a la colla dels diables, sí, però que ha estat la colla dels diables. Ara anem cap al...
10: Pol.
6: Pol. Hola, Pol, què tal? Com estàs?
10: Estic bé, bastant bé, sí.
6: Tu ets primera, segona, tercera generació de què? De mestizo, de híbrid?
10: Bueno, la meva mare és d'aquí, d'Esplugues, però el meu pare és del País Basc i nosaltres vivim al País Basc. Llavors, venim a... Bueno, feia bastants anys que no veníem a Festa Major, però jo de petit sempre he vingut aquí a Festa Major. Llavors, és algo que sempre m'ha agradat molt.
6: Carai, veniu del País Basc a la festa.
10: Sí.
6: Esplugues mou molt la gent de lluny, eh? És un poble realment que bull. És impressionant, impressionant. Doncs, a veure, ja tenim algú més o passem a algú altre? Que passa que ara tenim aquí el garbuix dels castellers. Ah, mira, tenim una quarta generació. No, s'escapa. La quarta generació se'ns escapa. Edurne! Tenim aquí l'Edurne, grup de les exiliades, que vol dir la seva.
3: També preguntar-te, Edurne, com és que continues tornant? Tu vens d'on vens?
11: De Vilada.
6: On és Vilada?
11: Està al Berguedà, al costat de Berga, entre Berga i Ripoll, és el primer poble.
6: A prop no, eh?
11: A prop de Berga, sí.
6: No, a prop d'aquí.
11: Ah, no. No, no, està lluny d'aquí.
6: Has fet uns quilòmetres per venir a trobar-te amb el grup.
11: Sí, sí, sí. Bueno, no hi vinc normalment perquè em coincideix amb altres coses, però aquesta vegada he pogut.
3: És d'agraïm que feu quilòmetres per continuar-nos trobant aquí any rere any, i més cares i molta més gent que trobem, i ostres, mira, igual d'any rere any o més, perquè hi ha gent que igual falta un any, sí. I ens tornem a trobar i ostres, tu faltaves l'any passat, i és com un moment...
6: Bueno, ja veieu, del País Basc, del Montseny, de Berguedà, aquí s'ajunten totes les comarques i parte de l'estrangero per venir a Festa Major. Poca broma. Aquí tenim una que es fa la tímida, però crec que vol dir alguna cosa. Com que no? No? No t'animes? Per què? Ah, però el noi que està al seu costat sí, eh? Sí, sí, sí, com et dius? No té nom, un moment.
12: Iñaki.
6: Es diu Iñaki, té nom. Hola, Iñaki, tu ets dels exiliats?
12: No, perquè jo sóc del País Basc.
6: És del País Basc. I has vingut del País Basc?
12: Eh?
6: Has vingut avui des del País Basc a la Festa Major d'Esplugues?
12: Vaig vindre el dijous.
6: Vale, però has vingut amb excusa.
12: Les festes, sempre.
6: Veieu el moviment?
3: Tot i que igual no sabem si li ve molt de gust, però només que ens expliquis una miqueta com és això de cuinar una fideuà per tanta gent aquí, al vermut, també és aquesta fideuà que boníssima, cada any està molt bona, però la d'aquest any, ole, ole, estava molt, molt bona. Com és? Des de quina hora esteu cuinant?
5: Doncs comencem a les 10 del matí tallant verdures, la ceba, els alls, la pastanaga, el pebrot, i després fem això, la fideuà, i gràcies per la bona sensació que sempre tenim de que us agrada molt la fideuà i la paella de Santa Magdalena.
6: La fideuà estava estupenda i a més hi havia dues opcions, vegetariana i carnívora, per tant, tot complet. Omnívora, exacte. Omnívora i vegetariana, amb beguda inclosa, i una síndria que estava també molt bona de postre. Moltes gràcies, la Paca.
3: Aquestes són les petites grans coses que fan la Festa Major, perquè sense tot aquest grup de gent cuinant des de les 9 del matí, m'has dit?
6: 10 del matí.
3: 10 del matí, que es comencen a trobar, doncs, com això, qui munta les barraques, qui munta els escenaris de dalt dels concerts, i tota la gent d'entitats i de la coordinadora popular, aquestes festes no podrien ser possibles. Llavors, agrair també a tothom que està implicat i que hi participa, perquè aquestes festes molen molt.
6: Molen molt. I donem pas a la següent intervenció en directe. Gràcies. Marta, no, està aquí però no vol dir res. La pobra té molta migranya i està en el lloc pitjor del món per tenir migranya. Viva la Festa Major, visca la Festa Major de Sant Mateu.
3: Visca!

0: On estàs?
1: Doncs estic al mercat d'Espluga City. Ara mateix estic veient els bastoners que baixen cap al carrer Àngel Guimerà, suposo, que ho faran un ball davant del Robert Brilles. I a veure, anem a veure si podem parlar amb alguna de la gent que està aquí al mercat, preguntar-li què els sembla la festa, des de quan venen, fer una miqueta de participar la gent en tot això de la festa de Sant Mateu aquest any. I a veure si puc parlar amb algú. Paro algú, a veure si hi ha algú. Opa. Hola, bona tarda. En directe per Esplugues FM. Voleu que us faci unes preguntetes?
2: Vale. Cariño, tinc d'aquí, eh? No.
1: Sí? I tu de on eres?
2: No, jo en Barcelona. Soy la tia, entonces vine de visita hoy a las fiestas.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el ambiente?
2: Buenísimo, súper chulo. Sí, sí, con ganas de ver más.
1: ¿Es la primera vez que vienes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿Con ganas de volver otro año?
2: Seguramente, sí, sí, muy bonito. La verdad que sí, por ahora, súper interesante.
1: ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os parecen estas fiestas?
3: Bueno, a nosotros nos encanta, sobre todo los... ¿Cómo se llamaban? Los Currafox.
4: Los Currafox,
3: sí.
4: Que fueron ayer por la noche.
3: Sí, y hoy por la noche creo que también son.
1: Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
5: Porque aquí, en estas fiestas, nos encontramos a toda la gente. A toda la gente que conocemos.
1: Ay. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si encontramos a alguien más que nos quiera contestar a nuestras preguntas. Una cosita del mercado de Espluga City es que la gente le llama Mercado Medieval. Y Mercado Medieval fue hasta el 2014 que se le cambió el nombre por Espluga City para celebrar el 50 aniversario de la construcción de los estudios de cine Balcázar. Eran unos estudios donde se rodaban películas del western y estuvo activo hasta 1967, pero fueron destruidos en el 72 porque decayó la demanda de este tipo de cine del western. Vamos a ver si encontramos a alguien más. Hay alguien aquí que nos está mirando de reojillo. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Ay, no, tú no. Ay, qué vergüenza. En directo para Esplugues FM. ¿Qué os está semblant la festa?
6: Molt bé, molt bé. Jo acabo d'arribar, o sigui que aquests són més... Ara estem més estona per aquí.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí.
1: És la primera vegada que veniu?
6: Jo la segona.
1: Segona.
6: La segona, sí.
1: I t'agrada?
6: Sí, sí, sí, m'agrada.
1: I la teva companya em sembla que no està molt. No, no vols? No. Bueno, doncs la deixem. Moltes gràcies. Anem a buscar. Ah, mira, aquí hi ha una altra persona que està mirant. I que riu, que riu, que riu. Què tal? Bona tarda, en directe per Esplugues FM.
7: Adéu, bona festa major a tothom.
1: Igualment. Papito! Hola! Quan fa que veniu a les festes?
7: Des de que vam néixer.
1: Sí, sou d'aquí d'Esplugues. Sí. Els dos.
7: Però què de Sant Jordi?
8: Jo no hablo espanyol.
1: No te preocupes, jo hablo.
7: Jo que no...
1: Te hablo en castellano.
8: Soc rifenyo i vinc a Poble Veí.
1: És la primera vegada que vens aquí?
8: No, és traïció venir a les festes majors de Sant Mateu.
1: I el petitó també vindrà cada any.
7: Així intentarem. Mira, aquí ja va, amb estrenada del Ball de Diables. Tothom que ens estigui escoltant, apunteu els vostres fills i filles a les colles de cultura popular. Molt. És la millor manera de viure les festes majors.
1: I tant que sí. T'agraden les festes de tu? No.
7: Perquè no amb el cap.
1: Molt bé. Oye, totes les opinions són benvingudes.
7: A parlar, és aquesta la cosa.
1: Ah, bueno. Doncs et deixem. Moltes gràcies.
7: Adéu, bona tarda.
1: Anem a veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Hi ha aquí al mercat d'Espluga City, hi ha parades de tot. Mira, ara estic veient una que fa patates, patata a la carbonara...
0: Ens faràs venir gana,
1: una altra, eh? Una altra que té formatge, solis, embotits...
0: Per berenar, per l'hora de berenar.
1: Que sí?
0: Sí?
1: Veniu aquí, demà també hi seran. Des de les 11 del matí fins a 3:15, i des de 6:15, em sembla, fins a 8:00. O sigui que veniu i compreu aquí perquè realment val la pena tots els productes que tenen. A veure si trobem alguna persona més que vulgui parlar amb nosaltres. Tatín, tatín, tatín. Ah, mira, aquest senyor. Hola, bona tarda. Volia fer-te unes preguntes sobre la festa de Sant Mateu.
9: Sí.
1: Sí? És la primera vegada que vens?
9: No, no és la primera vegada, no.
1: És d'aquí d'Esplugues?
9: Soc d'aquí d'Esplugues, sí.
1: I què és el que més t'agrada d'aquestes festes?
9: Doncs tot, sobretot les festes populars que hi ha pels nens. Per exemple, aquest matí que hi havia totes les festes de totes les colles. I això, la veritat, es fa molt de poble amb això. I està molt xulo. El mercat també és molt xulo, és molt original, diferent als altres que són medievals. Aquest, al ser de l'oest, doncs és diferent, està també molt xulo. I pels petits, doncs, la fira també. No toca més remei que passar-hi també.
1: I a tu t'agraden les festes?
10: Sí.
1: Sí? Què és el que més t'agrada de totes les festes?
10: Els diables.
1: Has apuntat a la colla del diable?
10: Sí.
1: Sí? Ostres, que guai. I va sortir allà a la nit?
10: Sí.
1: I no fa por, perquè a mi em fa una por.
10: No.
1: No cremen.
10: Què?
1: No cremen les escoles.
10: No, depèn. Si porta estratxa, no?
1: Clar. És que jo aniria sense estratxa i això no pot ser, oi que no?
10: No.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Anem a veure si trobem alguna... Ai, mira, hi ha també una paradeta per roba de nens petits. Pitets, bosses per portar els penyals, marroquineria... Uf, no sé si podré parlar amb tota la gent, eh? De moment, deixem-ho aquí. I si puc entrevistar alguna persona més, us tornaré a demanar pas.
0: Perfecte, Mònica.
1: Fins d'aquí una estona.
0: Fins ara, moltes gràcies. Recorrent els carrers d'Esplugues per aquesta festa major de l'any 2026. I com no, Esplugues FM al carrer. I us anem explicant una mica, a veure què és el que va passant. En aquesta ocasió amb la Mònica.

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, bé, hi ha carruatges molt, molt veloços que van a gran velocitat, cosa que ens ha sorprès. Sembla ser que els bancs no s'atraquen tant. I
2: els dissabtes estan tancats, que és un problema. Sí. Nosaltres teníem els bancs sempre oberts i era molt fàcil atracar.
1: Sí. Tarzaparrilla, poca.
2: Molt poca tarzaparrilla.
1: Però a part d'això, increïble. Tot fantàstic, oi?
2: Ens ha agradat molt particularment aquella cosa que es deia gel. Allò entrava molt bé amb aquesta calor, una mica de gel.
1: Sí,
2: increïble.
1: Sí. No, estem contents. Ens agrada aquesta època.
3: Sí?
1: Molt bé. I ara, a part de tot això, vosaltres sou actors professionals, s'entenc?
2: Sí. Nosaltres formem part de la companyia Infestum Espectacles. I sí, fem tot tipus d'animacions i de totes les històries, fantasia, una mica tot.
1: I com us prepareu un personatge com aquest? La veritat, mirant pel·lícules. No t'enganyaré pas. Sí. Clint Eastwood en vena, una mica. Sí. No és fàcil trobar personatges femenins interessants d'aquesta època, també t'ho dic.
3: No, estaven més als salons i poca més.
1: Correcte, i com la taverna no me la podien dur a sobre, doncs mira... És el que hi ha.
3: Això de Ràpides i Veloces, em sembla que era la... No, Ràpides i Veloces, la pel·lícula aquesta que sortia el DiCaprio i no sé qui més.
1: Doncs mira, me l'apunto i per demà me la miro.
3: Sí, l'actriu va rebaixar el seu caché només per treballar amb el Leonardo DiCaprio.
1: Ah, mira, goita, doncs no ho sabia pas. Mira, sempre t'emportaràs alguna cosa.
2: T'està passant el mateix a tu amb mi, eh?
1: De què?
2: Que he rebaixat
1: el caché per treballar...
2: Sol passar, sí.
1: I li seis dedos. Sí.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i continueu fent el que esteu fent, que ho feu molt bé. Us estic veient des de fa estona, parlant amb la gent. De veritat que esteu dins del paper molt bé. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Fins ara, adeu. Doncs torno la senyal a l'estudi i em sembla que això ja és tot per avui.
4: Fantàstic. Molt bé, Mònica.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o, a lo millor, una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les Esplugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom en els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens en feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells eren color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen les carmels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a l'avenç, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. L'Avenç era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, el tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa, quina por, les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó de sucre i de xurros calents, compartir-se a la nit, i el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

Que bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clara Esplugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos o Mocedades o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així, gairebé sense adonar-nos, em va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble, transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rock més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment el poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, va anar arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el ball dels diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar al cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des de Un Poco de Todo i Algo Más, Esplugues FM, us dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

0: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Doncs mira, de moment el que veiem és que hi ha molta, molta gent. Això ja és important, perquè sempre és important que la Festa Major funcioni bé.
2: I petardos.
1: I petardos, no? I petardos, que això em sembla que està a punt de començar, perquè em sembla que els diables sortiran d'aquí un moment. A veure, estan aquí, hi ha unes colles aquí muntades, preparades per sortir. Anem a mirar. Sí, aquí estan els bastoners, estan els timbalers, i estan tots a punt de començar. Per tant, d'aquí un moment sentirem aquí un bon retronar i no trigarem ni dos minuts a sentir-lo. Se sent, no?
2: I tant.
1: És el grup de tambor.

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta allò dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany, sí, sempre sí, és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt, sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig molt que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan,
1: la 49è edició, sí, sí.
0: Sí, sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats, un altre 10 plats, un altre 9, vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4 que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, menys que jo no estava, però... Sí, pues aquí...
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella. Bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys. Perquè l'any passat el que va guanyar se'n va emportar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar perquè 23 plats, pobret meu... Sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després

0: Bueno, ja heu sentit, suposo que heu sentit, perquè sí, nosaltres tant. Ens ha retornat el cap, vull dir que... perquè ens hem posat el més a la vora possible perquè la gent pogués sentir bé tot el que ha sigut els tambors.
1: S'ha sentit perfecte. Entenc que això és el seguici del diumenge, no?
0: Sí, és el seguici i és la part d'Aragó que ens porta el dels tamboraires. Ara anem a preguntar sobre el concurs de mongetes amb botifarra que enguany... Sí, sempre és un concurs que tu saps que a mi m'agrada molt. Sí. I anem a preguntar a veure com està el tema, si ha acabat, no ha acabat. Veig que aquí n'hi ha un que porta 11 plats.
1: És el 49è any que ho fan,
0: 49è any que ho fan.
1: La 49è edició, sí.
0: Sí, es diu ràpid. No, aquí veig encara que hi ha botifarres. Ara hi ha un que se n'ha fumut 11 plats. Un altre, 10 plats. Un altre, 9. Vull dir, increïble. I hi ha una dona que en porta 4, que ha sigut la campiona també. Anem a mirar, et podem dir, la campiona ha sigut l'Anna Pla, el guanyador ha sigut el David Gómez, no? Hola, com ha anat aquest any?
2: Bé, més o menys com sempre.
0: El guanyador David Gómez i la guanyadora Anna Pla, oi?
2: Sí, bueno, és que jo no estava, però pues aquí... Sí.
0: Han menjat 11 plats ell i 4 plats ella, bueno, està molt bé.
2: Hem disminuït la quantitat de plats a menjar, també. Sí. N'hem menjat menys, perquè l'any passat el que va guanyar va menjar 23 plats.
0: Buah, quina bogeria, 23 plats. I no va explotar, perquè 23 plats, pobret meu, sí, poder sí, no? Poder sí.
2: Que no sé si va ser l'any passat o un altre, que l'endemà se'm va tenir que anar a l'hospital, perquè no sé si va ser el de l'any passat, Un any n'hi va haver un que van tenir que anar després a l'hospital.
0: No m'estranya. Doncs bueno, veig que aquí encara hi ha botifarres, hi ha mongetes, trossos de pa, vull dir, bueno, aquí ha quedat encara... Hi ha martingala per rato, Però bueno, ja han acabat i bé, ja us hem donat els guanyadors. I tenim amb nosaltres a la Elsa. Hola, Elsa.
3: Hola.
0: La Elsa és participant del concurs d'escacs. Què ens expliques d'aquest concurs?
3: Que jo no sóc tan bona, però m'agrada participar, encara no sóc de nivell molt bé, però així participo, m'ho poso bé.
0: Bueno, una pregunta, quina edat tens? Això també és important.
3: Tinc 11 anys, però després de les festes compliré 12.
0: Bueno, estàs a punt ja.
3: Sí.
0: Quina participació hi ha de nens de la teva edat? N'hi ha molts, n'hi ha pocs?
3: Hi ha pocs, molt pocs.
0: N'hi ha pocs, bueno. I a tu t'agrada molt l'escac de sempre o ha sigut alguna cosa que de la teva família t'ha fet que li agafis el gust?
3: La meva família. El meu germà jugava i la meva pare també, llavors jo també he començat a jugar i ja està.
0: Bueno, el que no és tan bona és perquè ets molt jove. Ja aniràs millorant, home. Amb l'edat això es va millorant. Tots els que són joves al final comença que no saben gaire i després quan es fan grans són molt millors. Què t'ha semblat el concurs que hi ha aquí? Has anat a algun altre concurs a part del nostre d'Espluga?
3: Sí, alguns de Sant Joan d'Espí, de més festes i ja està, però mai he guanyat. Bueno, sí, una vegada vaig ser segona.
0: Bueno, molt bé, no? Veus com no és tan dolenta? No ets tan dolenta. Escolta, a mi quina diferència has vist del concurs que fem aquí amb el que fan a Sant Joan d'Espí i els altres que has anat?
3: No és fora, és com dins.
0: Perquè els altres es feien a l'exterior.
3: Sí, es feien a l'exterior.
0: Clar, i aquesta és aquí,
3: sí,
0: i està el sòtanus, que el sòtanus també vulguis que no, queda més tancat, no?
3: Sí.
0: Ah. I aquesta és la diferència principal.
3: Bueno, sí, i també que no hi ha rellotge, alguns, i no hi ha temps, i pots pensar més.
0: Clar, si no hi ha temps, tens lliure i pots pensar tot el rato. Tens algun ídol dintre del món de l'escac? Algun jugador que sigui per tu mític o que sigui un ídol teu?
3: El meu germà.
0: El teu germà.
3: Juga molt bé.
0: I el teu pare també, suposo. També, els dos.
3: Sí. Bueno.
0: I el teu germà estava concursant avui també o no?
3: No.
0: Avui no.
3: Avui no.
0: Avui no. I concursa normalment?
3: Bueno, abans sí, però ja no tant.
0: Ja no
3: però se li dona molt bé encara.
0: Sí?
3: Sí. Bueno.
0: I dels que estan aquest any, algun que vegis que serà el que guanyarà segur perquè és molt millor que els altres o no?
3: Sí, el que ha tocat a la primera taula i encara segueix allà i és molt bo.
0: I és molt bo.
3: Sí.
0: Bueno. Entre setmana jugues normalment?
3: No, només a casa amb el meu pare.
0: I és una activitat que no fas entre setmana amb el teu pare i prou.
3: Sí.
0: I després amb amics i tot això no estàs apuntada a cap...
3: Bueno, sí, abans al col·le jugava... Bueno, ho feia d'extraescolar entre migdia, una hora.
0: I ara ja no ho fas?
3: No, ara ja no, perquè he canviat de col·le.
0: Ah, bueno, i millor aquest col·le o l'anterior?
3: No sé, és que porto tres... Bueno, porto poquet.
0: Clar, fa molt poquet que he començat, encara no pots dir-ho. Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, felicitats per ser concursant i una concursant tan jove. I segur que d'aquí uns anys seràs molt més bona i tindrem que entrevistar, havent sigut campiona de moltes coses, ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu.
0: Adéu. I tenim a la nostra companya Mònica, que està al carrer, copsant l'opinió del carrer. Mònica, com ho tenim, això?
4: Hola, bona tarda. Em sentiu?
0: Perfectament.
4: Que estem buscant a la responsable de...
5: d'art i l'educadora d'art i ceràmica de la Fundació Finestrelles.
4: Sí, jo sóc la Cristina, la Marta també està per aquí.
5: Pues mira, Caroli, ara estem aquí entrant a l'estand que ha posat Fundació Finestrelles i ara hem trobat a la Carina. Hola, Carolina.
6: Hola, buenos días.
5: I a veure si trobem un lloc amb cobertura i amb ombra.
0: Sí,
5: l'ombra també.
0: I potser és més important l'ombra que la cobertura avui, no?
5: A veure, aquí sí. Mònica, què tal? Carolina. Carolina, com deia, és educadora d'especialista en art i ceràmica de la Fundació Finestrelles i avui hem vingut, estem aquí davant del Robert Brillas, amb un stand, amb una activitat molt xula. Què esteu fent, Carolina?
6: Bueno, estamos haciendo pintura, pero en realidad es más que todo decorado de bolas, ¿vale? Traemos bolsas de papel, hay algunas plantillas, dibujos, y los chicos lo que hacen pues es pintar su dibujo, recortarlo y después lo pegan y lo decoran en la bolsa. Es una actividad, la verdad, que ha tenido mucho éxito, les ha gustado mucho, sobre todo porque ya se llevan su bolsa decorada y pues con hecho especialmente por ellos, entonces sí, sí que ha tenido éxito.
5: Que bé, Carolina, han passat moltes persones, doncs, per l'estand avui.
6: Sí, desde que empezamos, que bueno, instalamos todos a las 9:30, a las 10 se abrió, y la verdad que no hemos parado, ¿eh? Yo creo que ya hemos tenido más de 50 personas, porque en estos momentos ya nos quedan muy pocas bolsas, entonces por eso ya detectamos ya que no...
5: Doncs veniu de seguida davant del Robert Brillas, que s'acaben les bosses i ja no podreu fer la vostra bossa de la Fundació Finestrelles. Fantàstic, feu una labor estupenda i sempre esteu per aquí, no?, quan hi ha algun aconteixement de cultural.
6: Sí, sí, siempre venimos, participamos, además que nos encanta porque es una actividad donde los chicos también se pueden integrar y además nos pueden conocer.
5: Que es tracta d'això, no?, que tots ens coneixem a tots a Esplugues de Llobregat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carolina.
6: Gràcies a ti.
5: Gràcies, gràcies.
7: No sé si podem anar a buscar una altra persona per entrevistar de l'Associació d'Autisme i...
5: Neurodiversitat d'Esplugues. Anem a provar-ho?
7: Anem a provar-ho.
5: Vinga, anem a provar-ho. Ara s'ha afegit la Marta.
8: Hola, bon dia a tothom.
5: I ara anem a buscar a... Mira, hem trobat el Jordi. Gràcies, Jordi. A l'Emília i al Jordi. A veure si busquem una miqueta d'ombra, que estaria guai. Sí. Hi ha cobertura, Mònica?
8: Sí.
5: Vale, perfecte. Hola, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, aquí, felices. Soy Emilia, Asociación ANE. Bueno, con una propuesta en el Día de San Mateo, inclusiva, que darle un espacio a todos en general y en particular a los niños y jóvenes con autismo y neurodivergencias, ¿no?
5: Qué bueno, ¿y con adultos también?
9: Sí, sí, con los adultos también tienen un espacio, siempre es diferente, pero si les agrada la propuesta, súper bienvenido a todos.
5: Muchas gracias, Emilia. ¿Y qué estáis haciendo en el stand hoy, Jordi?
10: Pues tenemos una propuesta artística y tenemos unos dibujos y unas láminas en blanco para que los niños puedan pintar con diferentes materiales. Tiza, colores, ceras, témperas, un poco para que se lo pasen bien.
5: Genial, i esteu tenint molta gent que passa per l'estand?
10: Sí, doncs no hem parat, hem començat a les 10 amb una hora tranquil·la, amb poca música, poc soroll, han començat a venir nens i ara potser tenim 10 nens pintant.
5: Fantàstic. Pues moltes felicitats i moltes gràcies per apropar-vos. On teniu la vostra seu, per si algú que ens escolta es vol dirigir?
9: Sí, nosotros estamos aún online, en la página web o Instagram, vale. Autismo, Esplugas y Neurodiversidad. y pronto tendremos la nuestra sede tan esperada. Pero bueno, en principio seguimos haciendo propuestas de este tipo colaborativas y en espacios cedidos por el ayuntamiento, y así vamos armando propuestas. Y pronto estaremos en la radio, que vamos a tener un programa.
11: ¡Epa! Nous col·laboradors, molt bé, i col·laboradores, fantàstic. I us trobem online a ANE, A-N-E, amb el símbol infinit, que està molt associat al tema d'autisme i neurodivergència, i autisme i neurodiversitat Esplugàs. Moltíssimes gràcies, Jordi.
10: Gràcies i bona festa major.
11: Gràcies, Emília.
9: Gràcies, gràcies, i gràcies per estar sempre present.
12: Us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
0: Doncs tenim aquí uns altres convidats que han vingut a veure la ràdio. L'activitat millor que teniu avui, que no podeu perdre, és que és venir a veure Esplugues FM des de dintre. Una activitat que us permetrà veure com treballem, com tenim l'estudi, la maquinària que utilitzem, com ho fem tot. Què us ha semblat? Vosaltres esteu aquí?
13: Sí.
0: Ningú vol dir res, els hi fa vergonya a tots. Tots els hi fa vergonya. A veure, sou d'Esplugues tots, no m'heu dit?
14: Sí, sí, sí.
0: I fa molts anys que veniu a la Festa Major, per tant ja ho coneixeu bastant.
14: Molt.
0: Aquest any ha trobat que és millor que els altres anys, diferent, o què li ha semblat millor?
14: Para mí que cada año es mejor.
0: Cada año va mejorando.
14: Sí.
0: Sí, bueno.
14: Eso
0: bueno.
14: Creo yo.
0: ¿Cuál actividad, qué actividad de lo que hayan hecho hasta ahora que le ha parecido mejor o que le ha gustado más?
14: Es que me gusta todo lo que he visto.
0: Ah, bueno, pues todo es maravilloso, oye, entonces ya no hay nada. Tenía que decir la radio, que es lo mejor de todo.
14: Ah, pues también es verdad, tienes razón.
0: Es broma. ¿Dónde está? ¿Han ido a lo del Far West? ¿Han visto lo del de mercadillo que hay?
14: Sí, sí, sí, sí.
0: Eso claro. Ya hace años que está también.
14: Sí, cada año venimos, sí.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que les guste más que otra o que cada año no se puedan, no se pierdan nunca? ¿Alguna actividad que digas, oye, esto tenemos que ir sí o sí?
15: A mí me encantan los castellers.
0: Los castellers, muy bien.
15: Siento, no sé cómo pueden hacer eso, esas sí. Torres.
0: Tiene usted razón, es increíble.
15: ¿Desde cuándo?
0: Es increíble verlos cómo suben, sí, sí. Y la altura que cogen.
15: Digo yo, ¿desde cuándo se inició esta costumbre? Llevará muchos años ya, ¿no?
0: Sí, lleva mucho, yo creo que lleva muchísimos años. No se lo sé decir.
15: Habría que mirar el archivo, claro.
0: Pero yo creo que antes del 1900 ya se hacían, con lo cual creo que por ahí.
15: Un any per Santa Madalena van veure aquí a l'església.
0: Sí, sí, estava jo aquell any.
15: La torre aquella.
0: Sí, jo estava aquell any, increïble.
15: Fins a l'altar. Sí, sí. Mi català no és molt d'això, però bueno.
0: No se preocupe.
15: I, oye, jo me fascinó aquello, un any que estuvimos aquí, porque normalmente para la fiesta de Santa Madalena estamos fuera, pero un año estamos aquí, yo casi no me lo creía, cuando decían, es que los castellers van andando desde la puerta... con la torre montada, sí, y ese año lo vimos y yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto, por Dios?
0: Es que es increíble cuando lo ves. Si alguien no ha visto los castellers, se lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Es un espectáculo que verdaderamente, si no lo ves, no sabe, aparte te transmite unas sensaciones interiores.
15: Sí, yo.
0: Que estás ahí, que estás sufriendo, estás emocionado de ver cómo suben, mucho, cómo mucho. Lo hacen.
15: Y aquel año cuando lo vi caminando desde la iglesia, desde la puerta hasta el altar, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso?
0: No,
15: y es una cosa que solo se hace en Cataluña, ¿no?
0: Sí, solo se hace aquí, sí, sí.
16: Bueno, sí, a la India.
0: A la India, sí, a la India. Sentit, sí, senyor. He sentit també que hi ha un... Sí, també hi ha un sí.
15: A la India? I,
0: bueno,
15: tan lluny, a la Índia.
0: I ara hi ha colles a Xina, també. A Xina també han començat a fer colles per poder fer castells. Sí, curiós, sí. Però bueno. Diuen que ho copien tot, però també han copiat els castells.
16: A la Índia ho fan una mica diferent, però bueno, ve a ser el mateix.
0: Sí, bueno, perquè al final la gent, no, el món, vull dir, el que pensem uns també igual ho pensen els altres a l'altra punta. Tampoc hi ha tanta diferència, tots som humans al final. Sí, sí. I a part dels castellers, hi ha alguna altra cosa que les haya llamat l'atenció, que les guste més, que les persones que no hablen, les que no hablen, hi ha algun?
14: Los bailes me gustan mucho, los bailes catalanes me
0: encantan. El esbar d'Esplugues.
14: Sí, me encanta. La sardana y todo lo demás, todos los bailes de Cataluña me gustan mucho. Bueno. Me encantan.
0: El correfoc també, ben xulo, els diables.
16: I ara n'hi ha bastants.
0: Ara n'hi ha bastants, sí. Ara n'hi ha bastants.
17: Teniu una guita.
13: Nosaltres que som de Berga. I teniu un drac nou que és com una, la guita de Berga.
0: De Berga. Bueno, perquè això dels dracs també, tot el joc dels dracs també passa que...
15: Jo vaig fer allí la mili.
13: Ostres, quasi res.
16: Jo també la vaig fer allà.
0: Pues no devien passar fred, no? A Berga no devien passar gaire fred, no?
16: Sí, a l'hivern fot un fred de
0: l'hòstia. Per això ho dic. Molt bé.
15: Aquell quartel, mare meva.
13: No, sí.
16: Allà, al davant del quartel, hi havia una peixera, sempre estava glaçada. Al...
13: A l'hivern?
15: Sí. Ah, no recordo.
0: Sí, imagina.
15: Allà estava el corbacho.
13: Sí, ja no existeix tot ja això, no, ja no. Ni el cortijo, ni el corbacho, ni res de tot allò.
15: Un bocàtar de truita.
0: Aquests són els bons records, aquests són els records que no s'oblida. Això és el que no s'oblida, clar, per això, que això és el que no s'oblida, que això no s'oblida mai. Molt bé. Pues bueno, escolti, ha sigut molt bé. Ha sigut un plaer tenir-los aquí amb nosaltres, molt benvinguts. L'any que ve tornen a estar aquí i tornem a fer portes obertes, els convido a tornar a venir i ha sigut un plaer tenir-los. I...
15: No havíem estat mai en una d'això de
0: ràdio. Què li ha semblat? No. Què li ha semblat? Li ha agradat?
15: Sí, molt maco.
0: Us passem el testimoni.
5: Estem on air.
0: Vinga,
5: l'ataque. Aquí a Ràdio Esplugues continuem la Cristina, la Mònica i la Marta. Ara anem a entrevistar a un altre estant que està davant del Robert Brilles, que és Esplugues Sense Bar. Tenim aquí el seu president, en Bernat. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia.
5: Teniu un estant aquí superxulo muntat. Què esteu fent?
17: I estem fent pintacares per a nens i adults.
18: Ah, jo m'apunto.
17: I estem fent també promoció de l'associació, de la nostra associació, que és per a persones amb discapacitat i mobiliària reducida, aquí a Espluga. Bueno, i per tothom, també.
5: I teniu ja una antiguitat, vosaltres, com a associació Esplugues, oi que sí?
17: Sí, tenim 20 anys.
18: 20
5: anys. Molt bé.
17: Espluga. I ara, cada vegada, hi ha més gent que s'interessa per l'associació i estem molt...
5: I ens podem apropar tant persones amb diversitat de mobilitat o també amb diversitat intel·lectual?
17: Sí.
5: La mobilitat és primordial, no?
17: És primordial la mobilitat reducida i sensorial.
5: Sí. Va bé saber-ho, no? Perquè de vegades ens fem idees i no ens apropem a associacions que ens poden ajudar a tots sense saber-ho.
17: Sí, i fent activitats per a la gent, fent zumba, com a veig veure, fent zumba. Fem gimnàstica, fem pintura...
5: Aquí estic llegint el vostre bueno, flyer gegant, que ara no sé com es diu, que feu, a veure, tallers de sensibilització, superinteressant. En què consisteix un taller de sensibilització, Bernat? Doncs
17: anem a institut o a escola i donem una petita xarra i li donem una silla de rodes perquè veiessin com costa anar-hi en cadira de roda.
5: Molt bé, és posar a l'altre en el lloc de l'altre literalment, això és molt important, perquè la gent que no va en la cadira no se fa la idea de què el significa, no?
17: Clar. Nosaltres tenim la visió d'anar en silla de roda i la gent que no va en silla de roda no se refia o no se dona de la dificultat que...
5: Correcte, i fins i tot la gent que porta cadira de rodes ha de preguntar qui va a la cadira de rodes per on vol anar, no portar-la.
17: També.
5: No treure-li capacitat de decisió.
17: També. Tenim que... Hi ha persones que necessiten tercera persona per anar en bus, al tram o per fer qualsevol activitat.
5: Molt bé, aleshores feu també una feina de difusió a les escoles i altres llocs que us puguin trucar, no? I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
17: Pues lespluga@gmail.com o a les xarxes socials.
5: Molt bé, i a més teniu seu físic, que estic veient, no? El local 1...
17: Estem a Rafael Sant Sebastià, local 1... I ahí fer les activitats i atenent a la gent que tingui algun problema de convivència, que li falti una rampa, un ascensor o algun paper per fer.
5: Val. Molt bé, moltes gràcies, Bernat.
7: Tinc una pregunta. M'han dit que teniu previst tenir un taller de teatre. És així?
17: Sí, sí, estem fent. Ara a Olga, que és una sòcia, que sempre està donant-li volta al cap, i estem fent la primera agrupació de teatre amb persones amb discapacitat física.
5: És superguai. Heu pensat que sigui mixta? És a dir, persones de tot tipus.
17: Sí, sí, sí. És tant per a persones com a vida reducida, els cuidadors i persones que estem bé.
7: Que vulguin afegir-se a aquest taller.
17: I que l'agradi el teatre, podrà vindre a fer teatre amb nosaltres.
5: Doncs moltes felicitats al projecte. La Mònica tenia aquesta pregunta, perquè faig un spoiler.
7: No!
5: Sí! La Mònica és de l'Endoi Teatre, d'aquí de l'Avens, i mira, potser aquí estem fent un link sense saber-ho de teatre.
7: És que m'ho van comentar els teus companys, i la Olga diuen que potser és la directora, i, ostres, a veure quan feu la primera obra, jo tinc ganes de veure-la.
17: Sí, ara estem molt bé, todavía, però... Jo crec que ja per a Navidad o Nadal, jo crec que podem fer alguna cosa ja.
7: Que guai.
5: Pues Radio Esplugues FM estarà per Nadal a la primera obra d'Esplugues sense barrera de teatre. Allà estarem. Moltes gràcies, Bernat.
17: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
7: I ara anem a l'últim estant que està, que és Esprocet, Esprocit, que es dedica a ajudar a persones amb discapacitat des de l'edat infantil fins a l'adultesa. Anem a veure si trobem algun responsable amb qui parlar.
5: I no perdem la connexió.
7: I no perdem la connexió.
0: Bé, tenim ara amb nosaltres el David i el Javier. Sou d'Esplugues, oi, m'heu dit?
19: Sí.
0: I ja no és la primera vegada que veniu a la Festa Major, ja no, ho coneixeu, ja ho coneixeu una mica, sí. Bastant. Bueno, què us ha cridat més l'atenció de l'enguany?
19: Bueno, a mi el que m'agrada molt de les festes d'Esplugues és sobretot el que és el correfoc. El correfoc m'agrada. Encara que no, aquest any no he baixat a veure'l, però l'he vist des del balcó, m'agrada molt el correfoc. M'agrada molt que el facin.
0: És el que més t'agrada.
19: El que més m'agrada. I després també l'ambient, que tanta gent, que de tot arreu, de molts instituts, de moltes feines d'aquí d'Esplugues, molts treballs, s'ajuntin, m'agrada molt.
0: No, és que és maco, el veure el carrer ple, la gent contenta, tot això et dona alegria. És que només veure el carrer com està, i a més un dia de sol, un dia maco, això és alegria.
19: Sí, sí.
0: Això és alegria, molt bé. I quina és la... Bueno, ja m'has dit lo del... Però quina és l'activitat que tu sempre dius, ostres, a part d'aquesta que m'ha agradat tant, n'hi ha una altra que aquest any dic, ostres, això no havia pensat i això em podria agradar molt.
19: Bueno, a veure, jo d'activitat... No sabria, però sí que és veritat que m'ha agradat el que és això de... Bueno, els gegants aquests, els gegants.
0: Sí.
19: Això m'ha agradat, els gegants que ballaven, bueno, que es movien una mica.
0: També t'ha agradat?
19: Bueno, sí, allò m'ha agradat.
0: I a l'escaig també m'heu dit que us agradava, perquè a l'escaig també heu estat veient a l'escaig, no?
20: He baixat jo, sí, sí.
0: Sí, sí, han baixat a veure com jugaven la... Sí. Sí, això, o també li agrada al teu pare, a tu no t'agrada tant això.
19: L'escaig.
0: Sí, l'ajedrez.
19: Ah, l'escaig. A mi no, jo no soc tan fan d'això.
0: No, el teu pare sí, eh? Sí. Ell sí. Javier, tu eres el fan del...
20: Sí, bueno, m'agrada, sí.
0: T'agrada?
20: Sí,
0: bueno, sí.
20: Sí.
0: Has jugat alguna vegada?
20: Sí. I m'agrada aquí al club, com juguen, i bueno, i m'agrada molt... La barreja de gent jove i gent més gran jugant.
0: Sí, és
20: això, veritat. Això és molt maco. Això un noi de 5 anys, o hi havia 7, i un senyor de 60 i pico. Això ha estat molt agradable.
0: Sí, perquè...
20: Ha estat molt bé.
0: Això tens tota la raó, perquè pocs deports hi han que puguin estar jugant un de 5 amb un de 70. És que és...
20: Sí. Ha sigut molt important i molt positiu. M'ha agradat molt.
0: Acabem d'entrevistar amb una noia d'11 anys que estava jugant aquí al torneig d'escaig i, escolta, ella deia que està molt bé, que el torneig és un dels torneigos que li agrada perquè precisament hi ha molta competitivitat i hi ha molta gent de totes les edats, com tu dius, que juguen un contra l'altre, i això també és una cosa que és interessant.
20: I també una cosa que normalment no es veu, que és quan tens falta temps, que clar, juguen amb temps, llavors quan falten 20 segons com juguen, no? Això normalment no... no el patim, perquè que el juguem per plaer i no juguem, no competitim. Però quan hi ha una competició, això del temps és, ha sigut també molt maco de veure'l.
0: O sigui, és una variable que et fa que tinguis que moure una fitxa que de l'altra manera no mouries.
20: Teníem 10 segons per fer un
0: perill,
20: moviment.
0: Clar, un perill que de l'altra manera no agafaries. Clar, sí. D'aquesta manera, per culpa del temps, clar, es pot canviar tota la partida.
20: Sí, això clar, normalment no el veu, perquè tu jugues tranquil, normalment no juguem en temps, però aquí està molt maco de veure. Sí,
0: molt bé. Bueno, doncs res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos visitat, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu teniu les portes obertes d'Esplugues FM.
20: Ah, pues
0: us ha agradat la ràdio, us ha agradat veure l'estudi?
19: Molt, m'ha agradat molt l'estudi, el color de l'estudi.
0: El color t'ha agradat molt,
19: el color sobretot. I m'ha agradat també conèixer també la gent que està per aquí, per algunes persones que es dediquen aquí a estar per aquí per controlar la zona de la ràdio. I mai sabia que estava just aquí en la ràdio, saps? No.
0: No ho sabies. Bueno, ara ja no podràs dir-ho. Ara ja no pots dir-ho. Ara ja saps on està. Sí. Ara ja no pots dir-ho.
19: Sí. I bé. La veritat que bé.
20: Hem de vindre, no? Sí. Quan facin un programa musical, sí. A ti que t'agrada molt la música, doncs vindrem un dia.
19: Sí,
0: m'agrada. Quan vulguis, estàs convidat, quan vulguis. I ja ho saben tots els que ens senten, que la millor activitat que hi ha avui a les festes és venir a veure Esplugues FM en directe. Això és la millor activitat que hi ha. Per tant, tots convidats, veniu cap aquí. David, Javier, moltes gràcies per haver vingut i que espero que tingueu una molt bona festa major.
19: Moltes gràcies.
20: Ha sigut una experiència molt maca, moltes gràcies.

0: I passem el micro a la Mònica. Mònica, Mònica, Mònica, que estàs al carrer, com va això? Què ens expliques?
1: Doncs ara estem amb l'Alba, que és de la Asprocit, que és un...
2: Asprocea, perdona.
1: És un conjunt d'entitats socials que promouen i gestionen serveis per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat. Explica'ns una miqueta què feu.
2: Doncs nosaltres atenem a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. Llavors, això significa que és des dels 3 anys fins al final de la vida. Hi ha serveis des de una escola d'educació especial, centres especials de treball, centres de dia per persones amb més necessitats de suport, centres ocupacionals, també tenim una associació per les famílies, hi ha tallers d'esport, d'activitats d'oci, llavors tenim una mica tot el que una persona amb discapacitat pot necessitar.
1: Hi ha persones residents a dins d'aquesta associació?
2: A la d'Esplugues concretament no, però sí que tenim serveis de llar residència i residències.
1: I on estan aquestes residències?
2: Al Baix Llobregat, a tot el Baix Llobregat.
1: I si la gent necessités dels vostres serveis, on es podrien...
2: A Asprocea't. Asprocea't.org pot contactar amb nosaltres.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la feina que feu, gràcies per donar-nos aquests minuts per conèixer-vos i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Sí, i avui feina l'estim que heu...
2: Avui hem fet imants per tots els nens petits.
3: Ai,
2: sí, han fet els seus dibuixos i llavors hem convertit el seu dibuix en un imant.
3: Que guai. I heu tingut molta afluència de gent?
2: Sí, molts.
3: Fantàstic.
2: Molts.
3: No? Això molt està que avui està molt bé, tota sí, aquesta sí, zona sí, del sí. Brilla sé que avui.
2: Sí.
3: Doncs moltes gràcies i molta bona festa major.
2: Igualment, gràcies.
1: A tu, gràcies.

0: I ara tenim amb la Isabel, que la tenim desplaçada a la plaça Santa Magdalena, on tenim la Diada Castellera de Festa Major. Actuen la Colla de Castellers d'Esplugues, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Isabel, com està, com veus el carrer aquí amb els castells?
1: Doncs mira, ara mateix estem a la segona ronda. La plaça estava plena gom a gom. Si sentiu, ara comencen a tocar les tenores perquè estan iniciant la formació, una de les colles. I com us deia, la plaça a les 12 estava plena de gom a gom, però ara ja hi ha moments que ja s'està començant a aclarir una miqueta a aquest tap que hi havia aquí davant de l'Ajuntament. La plaça sí que està plena, el que s'està esvaint una mica és el que és la carretera, on es col·loca el públic. Sí, estem aquí esperant a que es munti aquest pilar que encara no estava pujat. No s'ha fet ni la pinya encara, o sigui que encara queden uns minutets perquè comencin a aixecar el castell.
0: Has pogut veure aquells castells ja alçats?
1: Sí, de fet tots s'han aixecat i molt bé, hi ha hagut algun que a l'enxaneta li costava arribar a dalt, però ja dic que estem a la segona ronda, per tant ja s'han fet tres castells de la punta.
0: Molt bé. Estàvem parlant abans de l'emoció que és veure els castells, aixecar-los en viu. Com sí. Ho veus tu des d'aquí? En directe? Com ho pots transmetre això?
1: Mira, jo sempre en directe, o encara que sigui a través de la televisió, pateixo molt. Pateixo molt perquè trobo que és molt perillós. Jo vaig estar veient en directe, que va retransmetre Esplugues Televisió a través de Terramar. Vaig estar mirant la Diada Castellera que es va fer a Vilafranca, ara fa, crec que fa una setmana. I és igual que sigui en directe o per televisió, pateixo. Pateixo perquè sempre tinc por que la canalla petita, les aletes i l'enxaneta doncs prenguin mal o caiguin.
0: Bueno, recordem que es va posar el casc precisament per
1: Sí, tot això ha anat evolucionant per protecció. Comença a pujar el primer castell i ja tenim el primer pitch pujat, Vull dir, això de retransmetre els castells per ràdio no és gens radiofònic, Però sí que l'ambient està molt bé. Sempre en el balcó de l'Ajuntament, durant tota la jornada castellera, que som des de dues hores, hi ha representants de l'Ajuntament, ara mateix veig que hi ha l'alcalde i algun regidor més. Van entrant i sortint, perquè no hi caben tots. Són 21 regidors i els 21 no caben a dintre del balcó. Van entrant i sortint regidors de l'equip de govern i de l'oposició. No, aquí no hi ha distorsió. Doncs ara comença a pujar al segon pis. El tercer, de fet, perquè la base no la veiem. Val? Bé, no sé si voleu alguna coseta més d'aquí d'ambient, si puc trobar alguna persona que m'expliqui què sent quan ve a veure castells. Hi ha alguna persona que conec,
0: Isabel, digues, Isabel, Maria. Estan totes les colles a la vegada? Han començat una i les altres estan esperant? Com està això?
1: A veure, jo t'explico. Quan hi ha una Diada Castellera, són tres colles. Evidentment, prèviament es reuneixen bastant abans de la hora d'inici. Aquí la hora d'inici era a les 12, doncs una hora abans es reuneixen a Casalbrilles. En altres poblacions cadascú utilitza el seu seguici o utilitza la manera que vol, no? Són tres colles i arriben totes les colles juntes a la plaça. Es fa el toc d'inici a Esplugues, a la tarda dels castellers, i aleshores hi ha un ordre. Cadascuna va fent el seu pilar, i fan tres pilars cada colla, per tant són nou. Entre pilar i pilar, cada colla es prepara, parla com estan físicament, parlen amb el cap de colla, escolten com esteu del pilar anterior, esteu bé, hi ha algú que estigui forçat, com anem muntant, com anem pujant, I així, quan s'acaba la diada, és molt bonic, perquè el Marcel Casellas va fer una cançó que era el tancament de castells i ballen tots junts. I és el lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Bueno, ja tenim la música a l'estudi l'esplugues i fan, ha pujat el piló, ha pujat l'enxaneta, ha fet l'aleta l'enxaneta, ha fet cim, i ja estan baixant molt ràpides enxaneta i aletes. Les enxanetes i les aletes, com que estan a dalt de tot, són les que tenen la vibració de com va el pilar avall. I si veuen que està movent-se molt, va ser ràpida, ràpida, ràpidament. Mira, tinc aquí al meu costat un senyor que no sé si voldrà dir unes paraules per a si no va fer FM per la ràdio. No, d'acord, només era per preguntar si com està vivint avui. Mira, agafaré la Montserrat, que la Montserrat sí que em coneix, la Montserrat. I la Marta, Marta, carinyo, estic per la ràdio, fent una mica de crònica d'ambient. Com estàs vivint avui aquesta diada?
2: Oh, molt bé, molt a gust. Elles ho estan fent molt bé. I els castells que he vist jo, a no fer llenya cap de cap d'ells. I, bueno, a mi m'agrada molt venir, no sé si per a Castellera. I molt bé, he fet unes fotos molt xules. I res, a gaudir-ho tot el que pugui mentre estic dreta una estona més.
1: Molt bé, sí, per aguantar dreta, eh? Sí. De fet, està aquí, tanta estona de peu dret, cansa una mica, eh? Vull dir que no tothom aguanta tota la jornada. Bueno, espero que avui no hi hagi incidents de camins, perquè crec que el dia del carro una mica assistirà a l'ambulància. Estem molt bé, estem aquí a la ombra, ocupant tota la avinguda de l'Aurea Miruc a la sala que estic. Estem bé, no fa tanta calor com les setmanes. Què més voleu comentar? Perquè ja el pilar ja no està aixecat i ara s'està preparant la colla següent. Josep Maria, o alguna pregunta més?
3: Molt bé, Isabel. Bueno, el Josep Maria ara ja saps com és, que està donant voltes.
1: Sí, és un belluguet que no té mai el cul a la cadira.
3: Moltes gràcies, Isabel, per aquesta crònica.
1: Sí.
3: I que disfrutis i que us ho acabeu de passar bé.
1: Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Bueno, tenim aquí l'Armand i l'Eric, que han estat jugant al concurs d'escacs, i ens explicarà una miqueta què tal, Eric. Com ha anat això de l'escacs?
1: Bé, bueno, m'ha agradat molt el torneig. Crec que he fet un molt bon torneig. He guanyat moltes partides, quasi guanyo la copa, encara que el Quim Rovira, que és un amic meu, també ha tingut moltíssimes possibilitats de guanyar. I... bueno, jo ho he vist bastant bé, però ja és veritat que a ser unes partides ràpides de 3 minuts era com difícil concentrar-se, perquè tenies que jugar molt ràpid i a vegades capturaves un cavall en comptes d'una torre i, bueno, coses que passen.
0: Clar, errors, perquè la velocitat també moltes vegades fa que no puguis pensar la jugada bé com vols, no?
1: Sí.
0: Clar, però això també forma part del joc, perquè si et deixen molt temps per pensar, la partida seria completament diferent. El anar tan ràpid també t'obliga a prendre decisions molt ràpides.
1: Sí, però és veritat que hi ha partides, bueno, una partida o dos, em sembla, que he guanyat per temps, perquè hi ha gent que... bueno, jo tinc alguna tàctica i tal, i que hi ha gent que jo veig que hi ha gent que a Mora pensa molt, sí, sobretot gent gran, i llavors a l'hora de fer partides ràpides tarden un minut a moure, i llavors ho tenen molt xungo.
0: Ho tenen malament, perquè ja han perdut que la meitat del temps només pensar el que faran, clar.
1: Sí.
0: Això és que la gent gran som així, noi, que tu ets molt jovenet. Quants anys tens?
1: 11.
0: Clar, 11 anys, eh? És la segona persona que entrevistem. Hi havia una noia també que ha vingut abans, que també tenia 11 anys, i ha estat jugant, però ella ha dit: no, jo sóc molt dolenta, sóc molt dolenta. Dic: home, tan dolenta no ets, perquè vas quedar segona en un concurs no fa gaire, vull dir que tan dolenta no ets.
1: Yeah.
0: Ets bo, ets dolent, com ets tu, Eric?
1: Jo diria que sóc mig-mig, perquè és que tampoc vull ser molt egocèntric ni res, però, a veure, per 11 anys, que és veritat que a més que bé faré 12, a mi em sembla que sóc bastant bo. Però, bueno, que el meu pare et digui, perquè...
2: bueno, si ho diu ell, ja...
0: si ho diu ell, tu ja no dius que no.
2: Exacte. És veritat que la gent gran ja comencem a pensar més a poc.
0: Clar.
2: Però, bueno, jo, a mi m'agraden aquestes partides, perquè veig que, com tenen poc temps, es concentren molt i són molt divertides. I així clar, poden jugar moltes.
0: Clar,
2: és interessant. Si no es fa molt llarg.
0: Clar, si no es fa molt, més avorrit, inclús pels que juguen. Clar, d'aquesta manera és molt, molt dinàmic.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè hem estat una hora fent partides i tal, però clar, si són de 15 minuts, 10 minuts, clar, és veritat que et dona molt temps per pensar, però a l'hora de fer partides només podràs fer 5 partides, perquè...
0: clar, també suposo que no deu ser el mateix jugar partides de 3 minuts que jugar-les de 10, perquè també, clar, hi haurà un tipus de jugador que igual en les de 10 és molt millor que amb les de 3. Vull dir que això també...
2: exacte.
0: Clar,
1: sí.
0: Això cada un...
1: encara que és veritat que ràpides a mi se'm dona bastant bé fer ràpides, perquè a l'hora de pensar penso molt ràpid i clar, pel temps jo no perdo per temps mai a ràpides, encara que tinc un minut.
2: I a més, estan acostumats a jugar amb el Duolingo, que són partides ràpides. Llavors,
0: ja tenen
2: jo crec
0: entrenament.
2: Que així tothom, a tots els nivells, tenen possibilitats. Llavors jo crec que...
1: bueno, Duolingo i més coses.
2: Sí.
1: Bueno,
2: ja ho sé.
0: I escolta, normalment entre setmana entrenes algun dia,
1: sí,
0: vas a jugar?
1: Sí, vaig el dilluns, el dijous, rugby, 2 hores entreno, i el dimarts faig una mica de boxeo.
0: Estàs preparat per tot, eh?
1: No.
0: Tu no se't pot dir res, perquè tu estàs preparat per tot, estàs fort.
1: Ja. I el dimecres, bueno, a vegades vaig al psicòleg, però cada 15 dies o sí. I el divendres o faig anglès o faig escacs.
0: Bueno, t'agrada més l'escacs, bueno, que l'anglès, o t'agrada més l'anglès que l'escacs?
1: Jo diria que igual, però una mica més l'escacs, eh? I, bueno, ja partit, i els dissabtes fem partit de rugby.
0: Vale. I el teu pare, tu també jugues a escacs? O...
2: No, jo...
0: tu acompanyes,
2: l'acompanyes. Jo acompanyo.
0: Tu acompanyes.
2: Sí, he començat fa poc i...
0: tu ets el patidor.
2: Exacte. Jo sóc l'esparring.
0: Escolta, hi ha algun ídol que tinguis a escacs? Algun jugador que diguis, ui, aquest és el meu ídol, m'encantaria semblar-me amb ell?
1: Kasparov.
0: El Kasparov. Has vist totes les partides que ha fet i l'has seguit?
1: Alguna sí. I el Magnus Carlsen també.
0: Jo sé, i ho tens claríssim, tu tens claríssim. El Kasparov per tu és el teu model a seguir.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, arribaràs a ser tan bo com ell?
1: Jo crec que sí.
0: Molt bé, així m'agrada, la moral alta, que això és el més important.
1: Jo crec que abans arribaré a astrofísic que ser tan bo com Kasparov.
2: No tiene abuela, eh?
0: Però millor, escolta, millor que tingui la moral alta, millor, no? Millor, sempre és millor.
2: Sí,
0: clar, això és bo, això és bo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu, teniu casa vostra, qualsevol cosa a Esplugues FM estem...
2: moltes gràcies, la veritat és que les festes estan sent magnífiques.
1: Sí, la veritat que a mi m'agraden bastant les festes i, bueno,
0: Sou d'Esplugues? Viviu a Esplugues?
1: Sí, som d'Esplugues.
2: I al col·le. No saludes al teu col·le?
1: Sí, home, hola, Garbí.
0: Molt bé fet.
2: Molt bona feina, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i ja sabeu, teniu aquí a casa vostra. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies. Fins la propera.
1: Adéu. Fins la propera.

Estem a diumenge a la tarda i a les 6 en el club de bàsquet Esplugues ens ofereix uns partits de bàsquet que es faran al poliesportiu de les Moreres. Ja us hem comentat en altres moments que Esplugues s'afegeix amb aquesta setmana de l'esport europea. És una setmana en el que es dediquen diverses activitats esportives i que aprofitem aquesta festa major per aportar aquesta iniciativa de l'esport. És un espai en el que es proposen activitats físiques i que es facin a l'aire lliure i per tothom. A les 6 de la tarda, una altra vegada, Esplugues sense barreres, amb l'associació de Barcelona Power Chase, ens farà un partit de Power Chase. És el poder de les cadires, o sigui, el que es tracta és de fer esport amb una cadira de rodes. És un futbol de cadires i amb elèctriques. Això també es farà al poliesportiu Les Moreres, des de les 4 de la tarda fins les 6. Les calabirres es fa aquí al Casal de Cultura Robert Brilles. Hi ha les carrabires infantil i el d'adults, que es farà a les 7 de la tarda. Festival de Jotes. Hi haurà un festival de jotes a la Rambla Verge de la Mercè, que està organitzat pel Centre Aragonès. M'he oblidat de dir que al matí hi havia la missa baturra a les 10 del matí a la parròquia Santa Magdalena, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, també organitzades pel Centre Aragonès. Una ballada de festa major que ens prepara l'Esbar Vila d'Esplugues a la pista vermella del Parc d'Eupó d'en Fèlix. Tenim més coses de diumenge a la tarda. El Centre Andalús de la plaça Macael ens ofereix balls regionals d'Andalusia a la plaça Blas Infante, a la part de dalt de la Rambla. Un espectacle de tarda, un espectacle organitzat per festes populars d'aquí d'Esplugues, que es farà als jardins d'aquí del Casal de Robert Brilles. Una festa Holi a la plaça Catalunya, un espectacle amb un DJ, amb un punxadiscos, amb explosió de colors, inflables, festa de l'espuma, moltes sorpreses. Així que vine amb roba blanca i deixa't portar per aquesta màgia de la festa dels colors. Per aquesta festa es fan algunes recomanacions, doncs portar roba que sigui blanca i vella per poder gaudir d'aquesta festa sense cap tipus de preocupació. Vigilar sobretot que la pols no ens entri als ulls, que no ens piquin després els ulls. També es demana o es recomana que es puguin portar ulleres de sol o de piscina perquè no ens entri cap producte dels que es faran servir en aquest espectacle, en aquesta activitat, no? Si portes càmeres o mòbils, també s'han de protegir amb plàstics, vull dir que és una activitat superdivertida, però s'ha de tenir en compte diverses coses i també tenir respecte a les persones que puguin assistir a aquest acte o que siguin simples espectadors i que el que fan és acompanyar però que no vulguin participar. Aquesta activitat també té un merchandising en el que podreu comprar a la mateixa plaça Catalunya al costat de l'escenari. A les 8 del vespre ja ens n'anem cap a l'espai de l'avinguda d'Esteve i Fontanet, l'avinguda que està a tocar al barri de Finestrelles. Hi haurà un concert del Doctor Prats. Doctor Prats Esplugues és una banda de Terrassa que vindrà aquí a Esplugues amb tota la seva música, tota la seva alegria i tota la seva força. Així que veniu amb aquest concert participatiu, energètic, veniu a cantar i a ballar i a no parar de la festa de Sant Mateu. A les 10 de la nit hi ha preparada al Parc de les Tres Esplugues uns pots, diguem-ne, de DJs també locals, o sigui, hi haurà música feta per autors i músics de la nostra població. I així arribaríem al final del tot el que ens té preparat aquest diumenge de Sant Mateu. Prepareu-vos perquè ens quedarà dilluns, així que des d'Esplugues FM, des de l'Avent Centre Cultural, us desitgem que tingueu molt bona festa major i visca Sant Mateu!

I després d'aquest cap de setmana frenètic, la Festa Major de Sant Mateu, dilluns 21 de setembre, ens ofereix una jornada més tranquil·la. A les 11 del matí, a la pista Conxita Udina, del parc del Pou d'en Fèlix, ens ofereix un recital de cançons, un concert de rock, és salut. Bé, és un concert en el que podem escoltar els grans èxits del rock de diferents grups. És un concert perquè els infants i les famílies puguin compartir aquesta experiència del rock durant una bona estona, durant el dia, que el rock tampoc fa falta que sigui de nit, eh? Doncs compartirem aquest espai que es diu Concert de rock pels xics, pels més petits, perquè cantar, ballar i el rock també és salut. Aquest serà el programa per dilluns Sant Mateu al matí. La programació es concentra per la tarda. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà un espectacle infantil adreçat a les famílies que es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda tornem una altra vegada a la pista coberta Conxita Udina. Allà la secció de sardanes de l'Avent Centre Cultural ens oferirà la ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Com no, si és Sant Mateu i estem a 21 de setembre, hi haurà d'haver la missa al patró, que es farà a la parròquia de Sant Mateu, que està al barri de la Plana, al carrer del Carme, número 28. I ens n'anem una altra vegada cap al centre, al carrer de les Piles, al carrer de l'escola Isidre Martí. Allà se'ns oferirà Habaneres amb el grup Són de Habaneres. Hi ha una activitat que seria una activitat central a la tarda, que és a les 7 de la tarda hi haurà un recorregut des del Casal de Cultura Robert Brillas i per diversos carrers d'Esplugues i acabarà a la plaça Catalunya. La plaça Catalunya és on es fan els focs artificials. És un cercavila molt festiu i participen moltes entitats: diables, trabucaires, gegants, bastoners, castellers, a l'esbar d'aquí d'Esplugues, la colla dels Tres Toms, participen el grup de percussió Atabalats i el grup d'Hums Batucada, Espluga Viva i amb tradicions i costums i la Guita Trapella. Amb aquest recorregut, que començarà a 7:45 aproximadament, està previst que quan arribi a la plaça Catalunya es pugui unir amb aquesta altra festa que hi haurà preparada dels focs artificials. Els focs, que molta gent està esperant, l'espectacle pirotècnic començarà a 9:45 de la nit a la plaça Catalunya. I ara ja sí, amb aquests focs artificials donarem per finalitzada aquesta Festa Major de Sant Mateu. Com us estem dient, des d'Esplugues FM i des de l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major i esperem que gaudiu de tots els actes. Visca Sant Mateu!

0: tenim una convidada molt especial. Tenim en directe a la Sònia. Sònia, com estàs?
1: Molt bé, Josep Maria. Bon dia, Josep Maria, Jordi, Isabel, que sé que ho esteu donant tot. I moltes felicitats als espluguins i a les espluguines que avui fan la festa de major. Estic en un lloc molt ben ubicada, però us trobo a faltar i em sap molt de greu no haver pogut participar avui del programa de la festa major. Estic a prop del llac de les Bulloses, que és un lloc altament recomanable al Pirineu francès, gaudint d'arbres, gaudint de natura, però esclar, amb una mica de recança, doncs perquè no puc estar allà amb vosaltres. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Estem a plena festa major, passant-ho de meravella. Ara tindrem una superentrevista i et trobem molt a faltar, perquè, clar, tu eres la reina de la festa major. Sense tu falta alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa que ens falta. Ens falta una cama, ens falta un braç, ens faltes tu.
1: Causa de força major. La veritat és que em feia molta falta veure el verd i, escolta'm, les dates s'han solapat una mica. No obstant això, us intento seguir des d'aquí, tot i que és França, i us intento anar perseguint i veure què feu i veure què no feu. Aviam si la festa major aquest any surt tan lluïda com les altres. Aprofito per dir que si hi ha gent que està a casa, que està avorrida, que no sap què fer, aprofito per dir-li a aquesta gent, doncs, que surti de casa, que Esplugues hi ha de tot, que s'ho passaran bé, que veuran els veïns, que hi ha un munt d'activitats i que molt millor això que quedar-se a casa, que per quedar-se a casa ja tenen tot l'hivern. No et sembla, Josep Maria?
0: Sí, tant i tant. Tenen tot l'hivern i tenen molts de dies. El que és important avui, com bé deia, Sònia, sortir al carrer, hi ha un munt d'activitats, hi ha una festa meravellosa al carrer. Es té que viure la festa. Esplugues és festa i es té que viure aquesta festa perquè és el que estaves dient. El carrer és vida i és festa. Escolta, tu des d'aquí, que deus estar molt relaxadeta i molt bé, deus te veure un paisatge meravellós. Què opines de la festa? Has pogut llegir una mica les activitats que hi havia aquest any?
1: He pogut llegir una mica les activitats que hi ha aquest any, però ja sabeu que jo sóc una fan de les activitats que en diuen fetes per les entitats, entre cometes, alternatives. Hi ha coses que m'agraden molt de la festa major. M'agrada la birra escalada i m'agrada molt la part de les nostres plugues i m'agrada aquest tipus de cosa que és més una cosa que no és tan orquestrada potser des de l'Ajuntament, sinó que és una cosa més que surt des de l'ànima i des de l'esforç de totes les entitats d'Esplugues, perquè crec que Esplugues ho fa la gent i que Esplugues ho fa el poble i que això és poble pur i

0: anar, doncs, a saco, que diuen, a saco.
1: Molt bé. No, no, ja t'he fet la pregunta perquè jo sabia que trauries el tema de la part de fora, el que és la part oficial de la Festa Major, que és la part que a tu t'agrada, i per això t'he fet la pregunta.
0: Claro, claro, claro. Doncs mira, doncs, fins a diumenge normalment hi ha la birrascada. Teniu també les barraques allà, just davant de l'avenç, teniu les barraques que podeu anar a fer un vermut, i hi ha les rondalles, i hi ha les corrandes, que és molt xulo de veure i de sentir, d'escoltar. A més, és cultura popular. I és cultura popular que si no hi som a sobre, és que es perdrà. Ja prou feina tenim en què no es perdi, per exemple, la nostra llengua, doncs ara imagina't que es perden també les corrandes i tot això. Tot això, doncs, fa falta que hi vagi gent i que canti, i que, bueno, tu, Josep Maria, tens una corranda històrica.
1: Sí, fet amb tu, sí. Correcte.
0: Jo crec que aquella corranda gairebé es pot quedar com un aforisme, no?
1: Correcte.
0: Un aforisme.
1: Tota la raó amb el que dius, a més, és veritat, que si ho deixem de fer, ho perdrem, i és una cosa popular que no es pot perdre. És que tot això, al final, és la cultura, i la cultura d'un poble es fa a la gent, i la gent la fa al carrer. Per tant, el que bé deies tu des del començament, es té que sortir al carrer. La Festa Major es viu al carrer. I totes aquestes activitats són les activitats que es tenen que fer.
0: Em sap molt greu, Josep Maria, que aquella corranda històrica que vas fer totalment de manera diguem-ne improvisada, com es fan les corrandes, aquella va ser concretament... És molt trist que no tinguem un tall d'aquella corranda,
1: bueno,
0: perquè
1: jo, gairebé trist, podria... Diria afortunat.
0: Podria ser perquè... la sintonia dels programes de FM.
1: Sí, no, jo diria afortunat per la meva persona, Sí, el Jordi està rient també aquí al control tècnic perquè
0: deixem
1: aquest tema una mica de costat, que no hi haurà res positiu per mi amb aquest tema. Per tant, passem a una altra cosa. Tenim ara l'estudi molta gent.
0: És un crit de guerra, tio.
1: Sí, bueno, correcte. En el seu moment, tot el seu
0: Pilarín. Sí, sí. Va encantar. A veure, torna a fer, va, pesquisa, perdre.
1: Tenim aquí vària gent que ens està visitant perquè tenim les portes obertes de l'estudi. Sònia, tindrem que deixar. T'enviem una abraçada ben forta. Ens sap molt greu que no estiguis...
0: Enmig de les vaques.
1: Bueno, disfruta de les vaques, disfruta de l'espai, disfruta de tot el que estàs veient, del que estàs disfrutant, de l'aire que respires. Passa-ho molt bé. Bueno, serà la festa de l'any que ve, la Festa Major de l'any que ve, però bueno, aquest any ens hem quedat sense Sònia. En fi, què vols fer-hi? La vida és
0: no
1: així.
0: No passa res. Escolta'm, Jordi, Isabel, després de la segona birra, el Joan Maria pot tornar a fer el crit de guerra. Ahí lo dejo. Vinga, una abraçada.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: us estem oferint el resum de la programació especial per la Festa Major d'Esplugues FM.
1: Bé, i per fi tenim l'entrevista d'avui. Parlarem directament amb l'Enric, que es troba en una part de la Xina, que ara ens explicarà, i tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi el Xema. Benvingut, Xema.
2: Hola, bon dia.
1: Que ens farà la introducció per parlar amb ell i una mica que ens expliqui tot com va. Xema, endavant, tot teu.
2: Perfecte, molt bé. A veure, ara estem celebrant la Festa Major aquí d'Esplugues, estem molt bé, fantàstic, estupendo, però tenim un veí d'Esplugues que està un pèl lluny. Podríem dir que està a la Xina, no a la Xina, diguéssim, de Pequín, és tocant a la banda de Pakistan, i tenim el plaer de tenir-lo en directe, una connexió d'Esplugues FM a la Xina. Hola, Enric, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda aquí des de Kashgar.
2: Des de quin poble m'has dit?
3: La ciutat Kashgar. De Kashgar, a la província de Xinjiang, que això es troba, és la província més al oest de la Xina, i la ciutat de Kashgar és una ciutat d'un milió d'habitants, més o menys.
1: Enric, sóc el Josep Maria, encantat de sentir-te i de veure que el nostre supertècnic ha pogut fer que tot funcioni bé. Escolta'm una cosa, quin és el teu dia a dia normal amb tota aquesta caminada que estàs fent?

0: Doncs un dia que camino, no com avui, que no estic caminant, un dia normal, doncs he acampat, per tant em desperto a el que vindria a ser més o menys les 6 del matí, quan comença a sortir el sol. Menjo galetes a la tenda i em desperto, començo a gravar la introducció del vídeo i en recullo. Llavors començo a caminar i vaig gravant mentre camino, mentre veig el que hi ha al paisatge, i allò de les 10 així torno a parar, o a les 9 faig un segon esmorzar. Si hi ha alguna cafeteria, doncs millor, vaig a alguna cafeteria. Si no, com aquí al Pamir, que he estat últimament, que no hi havia absolutament res, doncs segueixo caminant. Després al migdia dino, si hi ha algun restaurant i si no, no. I bueno, pues res, segueixo caminant tot el dia fins que se'n va el sol, que és a les 6:30 de la tarda últimament. Llavors estic buscant un lloc per acampar i bueno, acampo, edito el vídeo i a dormir a les 10 més o menys.
1: I segueixes alguna ruta específica o vas veient els camins o vas per carretera? Què segueixes per poder fer el camí?
0: Depèn molt del país. Per exemple, al Pamir no hi ha camins, o hi ha molt pocs camins, llavors seguia sobretot la que s'anomena la Pamir Highway, aquí a Tajikistan. Llavors anava per carretera, sobretot. Però altres països sí que he seguit més camins, perquè clar, anar per la carretera tot el dia és un rotllo perquè hi ha cotxes i tal. Llavors intento desviar-me de la carretera, depèn molt del país.
2: Enric, hola, sóc la Isabel, bon dia.
3: Hola.
2: Escolta'm, els que et seguim gairebé cada dia, perquè jo ara no diré que et segueixo cada dia, de vegades me'n miro 4 o 5 seguits, aquestes darreres setmanes ens has fet patir molt. I com a exemple de les teves acampades, m'agradaria que em diguessis la primera acampada que vas fer quan ja estaves a la Xina, que et va costar molt trobar un lloc i un amagatall, perquè hem de dir així, has de buscar amagatalls.
0: Clar, a qualsevol país realment no cal amagar-se tant. Llavors, realment no hi havia tant, hi havia bastants jocs aquí a la Xina. El problema era que no volia que em veiessin, perquè aquesta zona de la Xina, Xinjiang, és una zona de, podríem dir, protecció especial, perquè aquí, bueno, fa un temps hi havia hagut atacs terroristes, hi havia gent separatista, llavors ho tenen molt, molt, molt controlat. De fet, jo em sento bastant vigilat. Des que estic aquí, la policia em para, són amables, però em paren. Llavors, jo no tinc dubtes de que es pugui acampar, probablement no es pugui, perquè estem a prop de fronteres i tal. I per això em vaig voler amagar. Però, bueno, per sort, ja, com el meu tram de la Xina és curtet, jo ja no he de caminar més. Ara simplement estic aquí esperant que m'arribi la visa per Pakistan.
4: Molt bé. Escolta, malgrat que els països Tajikistan i la Xina, aquesta part de la Xina, són molt propers, trobes molta diferència d'així d'entrada d'una cultura a una altra, la manera de ser de la gent? Si hi ha diferències ja substancials que diguis, hosti, estan a 10 quilòmetres, però és totalment diferent.
0: Literalment això. És brutal, la diferència. És la diferència més gran que he vist mai en tants pocs quilòmetres i que probablement hi ha a qualsevol lloc del món. A la banda de Tajikistan, la gent és pobra, o sigui, és el país més pobre que he visitat mai. Les infraestructures són pobríssimes, molts cops molts llocs no tenen ni llum, no tenen aigua neta, no tenen sortida d'aigües fecals, o sigui, el telèfon, per exemple, és 3G o 2G i cada 2x3 està caigut, és un desastre. Però a la vegada la gent és molt, molt, molt oberta, molt simpàtica, tothom t'ajuda... però és que no tenen res. En canvi, passes a la frontera i és un altre món, o sigui, això és el primer món. Vull dir, aquí és una ciutat aquesta d'un milió d'habitants, però té tot de botigues, centres comercials, menjar de tot el que vulguis, tecnologia, mòbils, totes les infraestructures són brutals, està net, les carreteres són increïbles. És un altre món, eh? És un altre món.
4: Sí, sí, sembla mentira, no? Estan tan a prop que sigui una cultura tan diferent.
0: Exacte.
4: Sí, perquè al principi a Tajikistan aquest, el país aquest, que mai me'n recordo el nom, allà són musulmans, no? En principi, la religió...
0: Allà són musulmans,
4: sí.
0: No són molt conservadors, no són molt extremistes, diríem, però aquí també són musulmans, els originals d'aquí. Aquí estem a la zona que viuen els uigurs, que es diuen. Que són bueno, una gent que ja se'ls veu pel carrer perquè no tenen cara de xinesos, però són xinesos, són d'una altra ètnia, no? però conviuen també amb els xinesos Han, que els direu, no? Els xinesos Han són l'ètnia principal de Xina, el 90% són xinesos Han, els que veiem pel carrer i els que coneixem sempre, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquesta mescla de gent, i els xinesos Han no són musulmans, pels altres sí.
4: Vale.
0: Però bueno, ja no creus que són molt tradicionals, eh? No, no. Uh-huh.
4: Però vull dir, aquí en principi a la Xina són budistes, no? Crec que la majoria, aquí no es nota tant, no? Són més, diguem, tirant cap a la banda de l'islam, no?
0: Ja et dic, els que són uigurs són musulmans.
4: Vale.
0: I els que són xinesos no són... No, o sigui, els xinesos en general no crec que tinguin... O sigui, la religió sí que és... No sé, el confucianisme, el budisme, però no són molt religiosos, que jo sàpiga, eh? Però, bueno, no sé, tampoc he caminat prou per aquí com per saber-ho.
4: I explica'ns una mica el tema aquest de la diferència horària. O sigui, tu ara aquí són les 12, més o menys, allà que són les 6 de la tarda.
0: A veure, deixa'm mirar. Sí, són les 6 i 12, però és que és una tonteria, és una bogeria. A Xina tenen un horari únic. Tothom es regeix per l'horari de Pequín. Llavors, són les 6 i 12 a Pequín. Però Pequín està molt, molt, molt, molt, molt, molt lluny d'aquí. Aquí haurien de seguir l'horari de Tajikistan, que són 3 hores menys. Per tant, jo porto un lío molt gran, perquè clar, són les 6, però en realitat és com si fossin les 3. Però a la vegada, no sé, avui hem anat a dinar i eren les 11 del matí, però, o sigui, eren les 2, però en realitat és com si fossin les 11 del matí, perquè eren 3 hores menys. No sé, porto un cacau que no sé. I ara quan torni cacau a la frontera amb Pakistan, tornaré a enredar-hi 3 hores, crec.
4: Clar, llavors a Pakistan, diguéssim, es normalitza el que és els usos horaris, no? Ja estaries 3 hores,
0: sí, exacte,
4: que és el que pertocaria, exacte, per la zona. Una pregunta tonta, ja tens el visat?
0: No. No, estic esperant, no sé per què triga tant, estic una mica preocupat, però bueno, a partir del dilluns començarem a trucar a l'ambaixada, el que sigui, no sé.
4: I quan, diguéssim, quant temps tens de, o sigui, comptant des de dilluns fins que t'avenci, diguéssim, el mes que pots estar a la Xina, quants dies tindries de marge? Més o menys? 20 dies o així?
0: Ostres, quan vaig entrar? Diré que vaig entrar el dilluns passat?
4: Sí.
0: Llavors tinc 30 dies en total. Però ja no és tant per això, sinó perquè la frontera amb Pakistan és la frontera més alta del món i allà fa fred, allà fa molt de fred. L'he de passar amb bus, he de dir, però igualment el primer poble que jo començo a caminar, Sost, doncs també estarà molt alt i com més tard hi arribar, doncs més fred farà.
4: Clar.
0: Llavors, no sé.
4: El tema de les muntanyes que comentes tant, allà és una zona que està molt propera a l'Himàlaia, no? I diguéssim, són unes muntanyes brutals. Explica'ns una mica com és l'experiència de veure aquestes moles rocoses que t'envolten, no? I que inclús estan nevades, no? Quasi totes, no?
0: La muntanya més alta del Pamir, que és aquesta, està aquí a la Xina, justament. Hi ha una part del Pamir que és a la Xina i és el Mustang Ata a 3.500 metres, a 7.500 metres. És la 47a muntanya més alta del món. O sigui, sí, una mole que te cagues. Però el que impressiona més del Pamir és que els espais són molt oberts. És un altiplà, llavors tu estàs caminant en un terreny pla, però a 4.000 metres, i les muntanyes que tens al costat doncs són 5.000, 6.000, i impressiona això, aquests espais oberts, i tot sec. I de cop i volta hi ha un riu, i el riu sí que té una part verda al costat, no? Però sí, l'altiplà aquest. I sort que l'he agafat ara, quan he caminat fins la setmana passada, perquè fa 2 dies o 3 va nevar i m'han enviat alguna foto i alguns llocs on jo havia acampat estava tot cobert de neu, vull dir que encara m'he salvat d'una bona.
4: Ara, on estàs ara? Quina temperatura esteu ara?
0: Molt bé, mira, t'ho dic. Ah. Ara estem... És que estem ara als 1.000 i escaig metres, eh? He baixat aquí a Kashgar, estem als 24 graus.
4: Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí.
0: Sí, sí, canvia molt a per l'altitud.
4: Sí, sí, com aquí Esplugues. Escolta, parlant d'Esplugues, t'enyores una mica del teu poble de naixement, encara que siguis un ciutadà del món ara mateix?
0: Home, m'ho passo molt viatjant, però també el viatjat et fa donar compte de lo bo que tenim a casa, no? I, no que sé, la Xina pues, té moltíssimes coses, el menjar està bé, guai, però la manera de ser són gent molt estricta. Llavors, jo això no voldria per la meva vida, no? Hi ha moltes normes, la gent doncs és així com molt simpàtica, però a la vegada no hi ha manera de negociar, saps? No som mediterranis, precisament. Llavors, però bueno, no m'enyoro, encara no m'enyoro gaire.
4: Això t'enyoraràs quan estiguis a... a Tailàndia.
0: Ah, no sé, diuen que a partir de l'any.
4: Ah, a partir de l'any.
0: A partir de l'any, m'enyoro. Si ja porto 9 mesos i mig, no queda... Mira, queda encara 2 mesos i mig.
4: Sí, però no queda gaire,